0: no, han d'ennubular una mica la percepció. Llavors, fer-ho amb consciència per mi seria fer-ho sense judici, objectivament, i alhora poder esbrinar que de tot el que estem mirant, no, ens ressona amb, amb el nostre dia a dia. Perquè al final el que funciona, o des d'on jo treballo, és des del present, no? No és tant anar a furgar en el passat, sinó, a veure, avui en el teu present, no? Què és un problema per tu? Llavors, a partir d'aquí podem anar a mirar cap endarrere, o podem mirar internament en la psique de la persona, no? Quins aspectes es poden millorar, però sempre des del present i des d'aquest aspecte de no judici.
1: Entenc, per tant, que hi hauria una doble via aquí, és a dir, anem a mirar el passat per entendre el present i anem a contemplar el present amb més presència, amb més consciència, per transformar el passat, seria això?
0: Sí, es pot, o sigui, els fets no es poden transformar, però sí la percepció que nosaltres tenim del que va passar. Quan mires sense aquest judici, més objectivament, és quan pots transformar la percepció. I llavors la influència que pot tenir en el teu present canvia.
1: Clar, perquè la vida és percepció abans de res.
0: Clar. Sí, sí.
1: Suposo que les persones quan arriben a tu buscant respostes, moltes segurament estan en els seus processos de històries que els fan patir. Quines són les situacions més habituals o les preguntes més habituals que et fan?
0: Hi ha varietat, no? Com en totes les teràpies, cada persona té la seva pròpia vivència i hi ha de molts tipus, però sempre coincideixen, no?, que són la majoria són relacionals. O sigui, normalment és com em relaciono, doncs, amb la meva parella, no? Com em relaciono amb els meus fills o amb el meu cap, no?, a la feina. És un tema moltes vegades relacional. I llavors també hi ha altres persones, no, pues que poden venir per temes d'ansietat, temes de no dormir, o una manera, dificultats per gestionar les emocions, per dir-ho així. I com que jo, com t'he dit abans, no, la meva mirada sempre és des del present, doncs comencem com si la porta d'entrada és el que t'està passant avui. I això moltes vegades ens porta al passat, no? A com era la teva infància, no? Com et relacionaves amb els teus pares, o a vegades gestionem des del present, no? Què t'està passant a tu perquè se't genera aquest sentiment o aquesta angoixa o aquesta dificultat relacional, i podem mirar, pues, més en el que és la pròpia ment, no? Les pròpies parts intrapsíquiques de la persona, no? I veure si hi ha alguna part que està patint o que necessita suport. Sempre des del present.
1: Què diries que és el que més et meravella, el que més t'impressiona de la teràpia sistèmica?
0: Diguéssim que m'enamora d'aquesta teràpia, que és una teràpia que inclou. No és una... O sigui, jo, per exemple, sempre tinc una mica de rebuig, no, contra la frase de deixar anar, no? Deixar anar les coses que ja no se serveixen, o deixar anar allò que et pesa. En canvi, la teràpia sistèmica és d'incloure, no? Perquè tot el que ens passa, tot el que està a la nostra vida, forma part. Tot i que en un moment no li veiem la utilitat, o creiem que no ens beneficia, però inclús les emocions més... amb més mala premsa, no? tenen un motiu d'estar a dins nostre. Llavors, el que m'agrada d'aquesta teràpia és que sempre ho mirem, no? Mirem aquestes emocions, mirem aquest fet que t'està fent passant-ho malament des d'una mirada inclusiva, no? De dir, bueno, què ens vol dir? Està aquí, no? Anem a mirar què ens vol dir, què necessita, donar-li un lloc. I normalment, quan fas aquest exercici, no, de mirar, de deixar-te que t'arribi, no, pues, potser aquesta ràbia, no, o aquesta soledat, o aquesta tristesa, quan deixem que es mostri, li donem espai, és quan a l'incloure-la es fa més petita.
1: Aquesta mirada inclusiva,
0: sí.
1: Diries que més que promoure canvis dins d'un, el que et permet és comprendre, veure el més enllà, veure més connexions que abans no es veien, i això és el que implica una transformació?
0: No estic segura si permet veure més enllà, o permet veure com la fotografia sencera. Uh-huh. Uh-huh. Potser és això el que et referies, no? Uh-huh. Clar, no veiem, o sigui, aconseguim veure la nostra vida amb una imatge total i no compartimentada, com estem acostumats a mirar. Uh-huh. Com separen àrees, no? L'àrea familiar, l'àrea de la feina, l'àrea social... No, la teràpia sistèmica et permet veure la foto sencera, no? I veure, pues, com ets dins d'una àrea, com et comportes dins d'una altra, i veure també quines actituds són comuns, no? Uh-huh. Que tenen més a veure amb tu que amb el sistema del que estem parlant, i alhora, clar, a l'incloure totes les emocions et fa sentir més complet. Mm. O sigui, és una teràpia que et porta a la plenitud com a persona, de sentir-te sencer, una persona sencera i completa, amb totes les teves parts.
1: Moltes persones confonen el que és la teràpia sistèmica amb les constel·lacions familiars. Jo sé que hi ha algun vincle, però explica'ns, sisplau, quina diferència hi ha entre constel·lacions i teràpia sistèmica, o quina relació hi ha.
0: Sí, això és algo que em pregunten molta gent. Les constel·lacions familiars tenen a veure amb la teràpia sistèmica, per això hi ha aquesta confusió. Però jo diria que les constel·lacions familiars són una eina terapèutica que té aquesta mirada sistèmica inclusiva. Llavors, diguéssim que si algú fa teràpia sistèmica amb mi, no? És un procés terapèutic, no? Que durarà, pues, 6 mesos o més, no? En el que hi ha sessions setmanals o quinzenals, d'un a un, no? O sigui, el terapeuta i el client. En canvi, les constel·lacions familiars per mi seria com una eina d'exploració, que és algo puntual. Mm-hmm. No seria un procés terapèutic, sinó que quan hi ha un tema que no s'avança a nivell individual, diem, anem a fer una constel·lació per veure si desencallem, no? Per veure, mm-hmm, què més podem veure. Perquè la constel·lació familiar també és una eina que ens permet veure des de fora una dinàmica interna.
1: Mm, d'acord.
0: Aporta llum, diguéssim, més informació.
1: Mm-hmm. I Esther, algun cas real que t'hagi impactat i que il·lustri, pugui il·lustrar als nostres oients l'efecte de la teràpia sistèmica?
0: Doncs he estat rumiant, amb això.
1: sense dir noms, sense dir noms.
0: Ja. Perquè hi ha molts casos. De fet, clar, totes les persones que fan un procés hi ha una millora, no? Uh-huh. Però destacaria una persona que va estar amb mi durant bastant de temps, ara ja no, que estava en una relació de més de 20 anys amb una parella bastant difícil. Uh-huh. I ella no es veia amb cor de sortir de la relació. I llavors, bueno, vam estar, pues, fent sessions terapèutiques, trobant ella el seu poder interior, no? Realment què és el que ella volia a la vida, fins que va aconseguir fer aquest pas. No només va fer aquest pas, sinó que va sortir de la relació, va deixar la feina, va començar un projecte personal, una emprenedoria. Uh-huh. I va fer un canvi de vida total.
1: Uh-huh.
0: I no va haver-hi cap cosa externa que la va empènyer a fer-ho, només el seu poder personal, no? Quan ella es va trobar amb el que realment ella volia. Llavors, tenir com les idees clares, veure que era capaç, no? I tenir les eines necessàries internes per fer-ho, sí. Mm-hmm. Tenia un cas d'èxit total.
1: Que bonic, que bonic. Esther, per qui ara t'escolti i tingui ganes de posar-se en contacte amb tu i explorar una mica més la proposta que fas, on s'ha de dirigir?
0: Crec que el més ràpid és la pàgina web.
1: Mm-hmm.
0: La meva pàgina, bueno, no sé si després ho penjareu aquí al...
1: Ho pots dir-ho així en antena?
0: Vale.
1: Sí.
0: És 3 dobles. Mm-hmm. Esther Fugu, F de Fuente i B de Boi, que són els meus cognoms.
1: Vale.
0: Esther Fugu Punès.
1: Fugu amb B baixa o amb B alta? Amb B alta. Fugu, d'acord.
0: I a les xarxes socials també em poden trobar per aquest mateix nom o per Esther de la Fuente.
1: Perfecte. Doncs, Esther, moltíssimes gràcies per explicar-nos i il·luminar-nos una mica més amb aquest món de la teràpia sistèmica.
0: Gràcies a tu també per l'espai, per deixar-me compartir.
1: Un plaer, una abraçada.
0: Igualment.

0: I arriba la secció de Susana acompanya amb la Susana Pérez. Susana, benvinguda.
1: Hola, gràcies.
0: Com estàs?
1: Pues mira, és veritat, estic com que saltant aquesta mica de por, sí, o no sé com dir-ho, de que quan em dius de participar és com que dius, uf, a veure, em crea una miqueta de algo inquiet, no? Ah, sí? Però dic, bueno, és una manera de dir, guanyo jo, no guanya el... aquest ego que ens fa petits, no?
0: Bueno, guanyes tu i guanya l'audiència, perquè el que ens expliques és molt valuós.
1: Claro. Bueno, de moment et tinc de dir que sempre em fa una mica de, però jo intento guanyar.
0: Doncs sí. A mi m'encanta quan vens i expliques les teves històries. Avui què ens explicaràs?
1: Mira, avui vull explicar algo com molt personal. Vale. Molt personal que jo he descobert en mi, no? Amb aquest propi laboratori que jo dic que jo sóc el millor laboratori del món, no? Uh-huh. Perquè contra més em pugui conèixer a mi, pues més fàcil podré entendre la postura, les paraules, el comportament dels demés, no? Uh-huh. I doncs això em ve des de que miro cap al darrere i dic, ostres, quant important és des del moment que es forma la vida, no? Com som d'aquesta manera tan, tan divines, totes les persones, tots éssers vius, i bueno, anem creant un circuit que ens van manipulant cap a dreta, esquerra, i tu dius, on està el centre, que no lo veo, vull anar per un altre lloc. I clar, la família aquí pues té molt i molt i molt a veure. I clar, puc descobrir que quan jo canvio, quan jo faig la meva supervisió en mi, de dir, caramba, però què m'està passant? Per què estic reaccionant d'aquesta manera? Per què em ve aquesta inflamació tan potent a l'esquena que em deixa parada? Mm. Doncs clar, quan jo faig tot aquest anàlisi, pues és quan surt la meravella de dir, vale, algú m'empuja cap a un costat desconegut per mi, no? Que són, pues això, aquesta escolta pròpia de cadascú de nosaltres, que només la podem observar pues, amb el nostre silenci, amb la nostra compassió cap a nosaltres mateixos, no? Uh-huh. Mateixes. Uh-huh. I quan això ho fem, el més important que jo he pogut comprovar en mi no és la meva pau, sinó la que puc transformar també amb els més propers a mi. Això és el que d'alguna manera està el meu enfoc avui, no?
0: Que maco. Mm-hmm.
1: De dir, com canvio jo, com m'autoobservo jo gairebé sempre, vull dir que no, des d'una manera amable, des d'una manera amorosa, de dir, ui, avui per què et trobes així? Això t'ha irritat una mica, pues, què t'està dient això, no? Bé, i doncs quan aquesta autoobservació i em poso en marxa i ho averiguo i ho entreno i ho porto a la pràctica d'una manera, encara que sigui amb aquesta por inicial que he començat a dir, doncs és com que tot s'afluixa, no? Tot baixa de revolucions, tot queda amb més calma. I doncs el que està a la vora, vull dir, els més a prop, tant si és el marit, com si són els fills, com si són els nebots, ja vaig una mica més allà, com són els cunyats, pues, ho reben. I això és molt maco, perquè això fa que puguis estar amb la família d'una manera còmoda, comodíssima, perquè per la meva part, pues, com que el judici ja no hi és, com que si un arriba tard, pues benvingut, perquè has arribat, i no la bronca de ja està bé, t'estem esperant, i sempre fas tard. Clar, com que aquest exemple no sorgeix, doncs acompanya amb un benestar i amb una benvinguda. I això, clar, quan algú està a prop teu, com ser, per exemple, doncs un familiar molt directe, que és un exemple per mi magnífic, és aquest familiar que ha estat pues, 20 anys amb una depressió important, amb tractament sempre, i clar, un moment donat se matança i diu: quina sort, estàs molt bé, eh? Ai, és que no t'enfades per res, eh? Ai, és que s'està bé, eh? No només cuines bé, sinó que a més és que hi ha un ambient maco, eh? Ai, que bé. Dic, mira, doncs pues, si jo ho he pogut fer, tothom que posem aquesta presència, aquesta voluntat, tothom ho pot fer, perquè jo no sóc més que ningú, perquè jo no sóc menys que ningú. O sigui, per tant, l'univers que ens estima a tots no m'estima més a mi o menys a un altre. Per tant, tots les mateixes oportunitats en el moment de que pren consciència de que així no puc continuar. No puc continuar amb aquest neguit, amb aquesta ràbia, amb aquest no et perdonaré mai, ja veuràs, ja m'ho pagaràs. Clar, si anem amb aquesta tensió interna, doncs res pot canviar ni amb mi ni amb el meu voltant, perquè la freqüència que jo estic atraient a l'altre, no? I doncs aquest familiar, clar, s'interessa de com ho he fet i bueno, pren consciència de fer d'aquesta observació i d'on ve i d'estirar del fil i que té de veure el meu comportament actual amb els meus pares, amb els meus avis, amb perquè aquest control, perquè, bueno, aquest neguit que ens creem que no sabem d'on ve, no? Però quan això, quan parem, quan la guàrdia aquesta externa la baixem i la mirem cap a nosaltres, és un algo tan especial el que es crea, que clar, doncs aquest familiar tan directe que abans ens veiem molt menys, doncs ara ens veiem però molt més. I clar, per què ens veiem molt més? Perquè tant els germans com els cunyats com els fills, que som una colla pues, de 12-14, doncs hi ha una calma i una serenor i un... Pues que clar, que de gust trobar-nos, no? En canvi, quan això no està observat des de la nostra pròpia calma i la nostra pròpia serenor, doncs clar, un diu algo i l'altre salta i l'altre defensa el seu marit.
0: Batalla campal.
1: La batalla. La batalla, a veure qui la fa més grossa i a veure quin ego és més potent i guanya.
0: M'ha semblat molt important, Susana, m'està semblant quan dius que tot això comença per tu, per un mateix, aquest tracte amorós, cuidadors cap a tu, aquesta no flagel·lació, que molta gent quan comença inclús a fer treball interior, a vegades es comencen a flagel·lar perquè consideren que ja haurien d'estar més en pau, quan ja consideren que hi ha certs processos que ja no haurien de viure, això fa que entrenem amb autoflagel·lació, en comparació constant del que estan vivint amb el que haurien d'estar vivint, clar, quan tot això es va desfent dins d'un mateix, també evidentment la relació amb els altres es transforma com una mitja.
1: Tal qual. És que tot és més flexible. Tot és com un junco que pot anar d'esquerra a dreta perquè el vent el belluga i es deixa fer. Tal qual és així, amb un mateix, des d'aquesta pròpia observació. I doncs, quan ho tens guanyat, de dir, bueno, vale, pues es que esto me está viniendo, claro, de yo, vale, bueno, pues apa, anem a fer-ho d'una altra manera, anem a sentir-ho, a entrenar. És que al final, per mi, és com un entreno, perquè comences amb això, pues a veure a un mateix, i és un... Si vols estar en un treball bonic, és que és cada dia, no val dir bueno, pues ara em poso a meditar mitja hora, ara em poso a mirar, no sé, el cel en pau. Bé, està molt bé això, que puguem fer 10 minuts, mitja hora, cadascú el temps que pugui escollir, encara que per mi el que té més punts és poder-ho fer durant cada moment, en cada moment del dia, que estàs cuinant i se t'ha cremat una mica i dius, hombre, pues vaya, pues vinga, ho tindré de retirar i un altre dia està una mica més atenta, perquè això és el que m'està dient, si se m'ha cremat una mica, i no pues, posar-me a donar-li les culpes al foc que anava massa de pressa.
0: No és una venjança de l'univers.
1: Claro, si és que la responsable sóc jo, directament e indirectament. I clar, això, poder-ho traslladar als més propers és crear un vincle que no té, no té paraules, perquè no tothom del nostre voltant més proper, pares, germans, cunyats, nebots, estaran preparats per aquesta observació o per aquest despertar personal. Però sí que, per exemple, es té molta força, perquè quan penses, quan ho sents des del cor, quan ho expresses a través de les teves cordes vocals i quan ho poses en marxa en tot aquest conjunt, mans i peus cap endavant, amb acció, quan tot això està alineat, és que no, tot està bé. No hi ha alteració.
0: Que bonic. Doncs, Susana, se'ns acaba el temps amb aquesta invitació tan bonica de la Susana de començar per aquest tracte cuidadors, amorós cap a nosaltres mateixos. Tancarem el programa. Susana, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
1: Gràcies a tu, Sergi. Moltes gràcies.
0: Una forta abraçada. I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Esther, gràcies, Susana, gràcies, Ramon, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. Sobretot, no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: La ràdio que no cal escoltar. S'ha de sentir, perquè així la fem, amb tot el sentiment.

0: Propostes en xarxa.
1: Vivim en un món en constant transformació, on conviuen crisis globals, conflictes armats, emergències climàtiques i canvis tecnològics cada vegada més accelerats. Enmig d'aquest context, hi ha un festival que alça la veu per reivindicar la cultura com a espai de memòria, pensament i diàleg. El Festival Portal Blau es defineix com a un festival radicalment humà. La cita arriba a la 19a edició connectant música, arts, pensaments i paisatge mediterrani. Són els pilars fonamentals d'una proposta que fins al mes d'octubre s'instal·la a l'Escala i Empúries, a l'Alt Empordà. Podreu gaudir de concerts en escenaris naturals i històrics amb Sopa de Cabra, Judit Nederman i la Gio Sinfònia, Clara Peia, La Fúmiga, Helena Gadel i Manu Guix o Maria del Mar Bonet. També hi sentireu noves veus, com la de Maya Miranda, Roger Pedrós o Grego Tecno. Un cartell atractiu i variat que es complementa amb el cicle de conferències Mirades Blaves. És l'espai de pensament del festival on s'han programat 4 conferències sobre qüestions com la dignitat humana, el paper de les dones en la història o els reptes de la tecnologia i la ciència en el terreny de la salut. Hi podreu escoltar noms com Francesc Torralba i Carles Duarte, Caral Soler o Jordi Pigem. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, 19a edició del Festival Portal Blau a l'Escala i Empúries. Més informació a portalblau.cat.

0: A Cellers Maset sabem que ara valoren més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.
1: Hola, sóc la intel·ligència artificial de Talent You Hiring. T'ajudo a optimitzar la selecció de personal, estalviant-te temps i recursos. Faig entrevistes en qualsevol idioma, a qualsevol hora. I mai demano cafè ni vacances. Puc analitzar centenars de candidats en minuts i donar-te dades clares. Però la decisió final sobre qui contractes sempre és teva. Prova'm gratis a talentyou.ai.
2: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
3: Si tens més de 18 anys i una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, l'OMCE compta amb tu. Suma't al nostre equip de venedors i entra a formar part de la xarxa de treball de l'OMCE. T'oferim l'oportunitat d'exercir una professió amb la qual et relacionaràs amb molta gent i que et donarà accés a nombrosos beneficis de caràcter social. Anima't i apropa't al teu centre més proper o truca al telèfon 93 238 1020. Si estàs disposat, en el grup social 11 t'esperem.

0: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
1: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: A Navata, Torremirona, Esport i Spa, el club més vanguardista de l'Empordà. Viu una nova experiència en un club fet a mida per a tu i els teus fills, amb les millors instal·lacions i els millors professionals, obert cada dia. Gaudeix fent esport i relaxa el cos i la ment amb els serveis spa, massatges, circuits termals, tractaments facials i corporals, solarium. A Navata, Torremirona, Esport i Spa, el club més vanguardista de l'Empordà.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.
3: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

Les llàgrimes són un fluid produït per les glàndules lacrimals que es troben a les parpelles. Serveixen per protegir els ulls de la pols, la brutícia i els gèrmens. També ajuden a mantenir els ulls humits i lubricats. Hi ha tres tipus de llàgrimes. Les llàgrimes basals, que es produeixen constantment per mantenir els ulls humits. Les llàgrimes reflex, que es produeixen quan els ulls estan exposats a estímuls com ara la pols, la brutícia o el vent. I les llàgrimes emocionals, que es produeixen quan una persona plora per tristesa, alegria, dolor o altres emocions fortes.

0: Avui, a Catalunya,
1: més d'un 84% de la població
2: sap parlar català.
3: 7 de cada 10 persones
0: el saben escriure.
2: I gairebé no hi ha ningú que no l'entengui.
4: Fa 30 anys el coneixement i l'ús del català era molt diferent.
2: Fa 30 anys,
1: 3 quartes parts de la població entenia el català,
3: però només la meitat el sabia parlar.
4: La gran majoria no el sabia escriure.
3: Gràcies a l'esforç de tots,
0: el català s'ha estès i és una llengua consolidada.
2: Entre tots hem fet del català una llengua de prestigi.
5: És l'hora del pati.

0: Escolta la meva veu. La meva veu t'ajudarà. I et portarà a un món més desconegut. A un món blau. Cada cop que sentis la meva veu, amb cada paraula, entraràs en un nivell més profund. Més relaxat. Estàs flotant. Ja has arribat. Ja ets a dins.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, mira, que m'he descuidat de dir una cosa. Escolta, quan tu tornis a anar a un dinar, m'ho dius, i a mi també m'agrada molt la llagosta, i jo també em pagaré la llagosta i menjaré llagosta. I no m'ha dit res, i jo també tinc ganes de menjar llagosta. I quan l'he sentit, dic, ostres, però si vam quedar, que jo també l'acompanyaria. I...
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Fas un sopar amb nosaltres?
4: Sí!
6: Seleccionat i mirat de ben a prop.
7: Has arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora? Doncs només a Ràdio Vilasacra. És amor per la ràdio. Només això.

0: Lani.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: I parlant d'emocions...
4: 13.

Una curiositat divertida és la famosa broma de l'arbre d'espagueti, un engany mediàtic que es va convertir en un clàssic exemple de notícies falses. Al 1957, la BBC va emetre un reportatge en el seu programa Panorama afirmant que a Suïssa creixien espaguetis en arbres. Van mostrar imatges de famílies collint fils de pasta de branques, explicant que una primavera suau i l'erradicació del groc de l'espagueti havien permès una gran collita. El to seriós del narrador, Richard Dimbleby, va convèncer a molts televidents que van trucar a la BBC preguntant com cultivar els seus propis arbres d'espaguetis. Reflecteix com la confiança en els mitjans podia fer creure històries absurdes, especialment en una era on els espaguetis no eren tan comuns al Regne Unit. Tot i que avui sembla risible, l'engany va mostrar el poder de la narrativa visual i va marcar una fita en la història dels mitjans, recordant-nos la importància de qüestionar fins i tot les fonts més fiables.

0: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de rotllo.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: En el mar dels infants, molta atenció a pares i mares. Els volem advertir dels perills que s'amaguen rere les conegudes com a fruitinovel·les. Uns colabrots protagonitzats per fruites, creades amb intel·ligència artificial, que es poden veure per plataformes com TikTok, rere els quals s'amaguen tota mena de violències. Sergi Bassoles.
2: Pomes, maduixes, plàtans i tota mena de fruites i hortalisses que cobren vida i protagonitzen autèntics colabrots.
3: Sospecha algo. La mía me estaba oliendo la ropa, pero no sabe nada esa frutita ingenua.
2: Es tracta de les ja virals fruitinovel·les, un producte que presenta l'estructura clàssica d'un cereal amb la particularitat, però que els seus protagonistes són fruites aparentment innocents. Uns continguts generats amb intel·ligència artificial que arriben a milions d'espectadors mitjançant les xarxes socials.
4: Si este bebé sale una simple manzana roja como el otro mocoso, tú, él y lo que traes adentro se largan de mi mansión.
5: Augusto, ten piedad.
2: Uns continguts perillosos que rere una pseudoaparença d'innocència normalitzen comportaments i ideologies nocives.
6: Amb unes fruites que semblen molt simpàtiques per llançar contingut masclista, contingut racista, contingut suïcida.
2: Especialment preocupant, adverteix Marc Massip, psicòleg de l'associació Desconnecta, pels menors que majoritàriament visualitzen aquests continguts.
6: Si ets creient, resar, i si no, pots comprar el número de la rifa. Si els nanos veuen aquest tipus de contingut, pot passar que el nano no li tingui cap afectació, pot passar que sí.
2: Una Macedònia rere una pseudoaparença d'innocència infantil que amaga narratives extremistes i violentes que fomenten, segons els experts, la radicalització dels més petits.
7: A Ràdio Vila-sacra, cerquem i ens preocupem de la notícia que ens cal saber.

0: Aquí ens trobem avui a Ràdio Vila-sacra, l'emissora de l'Empordà, que no és ni millor ni és pitjor que res, només és una proposta diferent de sensacions audiovisuals, per un matí ple de vida, ple de curiositats, ple de sentiment, ple de tot allò que garanteixi un plaer mental i sensorial com cal. M'entens, que sí? Doncs això...
1: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
2: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
3: Això és la caixa de sorpreses. La

Els iogurts La Fageda són el doble de bons. Són bons perquè estan fets amb llet de proximitat i amb el màxim benestar animal. I són bons, sobretot, perquè La Fageda és un projecte social amb la missió de donar feina i una vida digna a persones amb capacitats diferents. I això no té preu. O potser sí. La Fageda, iogurts com ningú més els fa.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: Ràdio Vilasacra és la de casa.
1: El temps.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
4: Bon dia. Les properes jornades tindrem un ambient estiuenc amb temperatures habituals per l'època de l'any tant en alçada com en superfície. L'aproximació de la borrasca dijous farà augmentar lleugerament la inestabilitat fins divendres. La matinada serà fresca, amb mínimes inferiors als 20 graus a l'interior i que no arribaran als 25 graus a la costa, excepte a Barcelona ciutat. Matí de cel assolellat al Pirineu, amb alguns núvols alts a l'interior. En canvi, al litoral i prelitoral la nuvolositat serà més densa. Fins i tot el cel podrà quedar força ennuvolat al Camp de Tarragona. Dualitat de temps a la tarda, amb una nuvolositat que es mantindrà més present a la costa i podria tapar el sol a la meitat nord. Resol a la depressió central, mentre que al Pirineu Occidental podrà arribar-hi algun ruixat procedent del Pirineu d'Osca, que anirà acompanyat de tempesta i fang. La temperatura màxima pujarà tímidament i rondarà els 32 graus a la costa i els 34 a 36 graus a l'interior del país. A les cotes altes del Pirineu es reforçarà el vent de sud amb ratxes que podran assolir novament els 90 km per hora. Per això s'ha activat un avís de vent al Ripollès, la Cerdanya, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. Divendres encara es podrà escapar algun ruixat a l'extrem nord-est i la temperatura davallarà lleugerament. De cara al cap de setmana s'imposarà el sol a gran part de Catalunya i encara hi haurà alguns núvols al Pirineu. Però el més destacable serà que el Mercuri iniciarà un ascens progressiu. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
6: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
7: Bon Preu Esclat.
8: Si no ets jutge professional, deixa de jutjar. Demostra que pots superar amb fets el que

0: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peraldo, Max Navarro, Iseo en Todo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: Arriba l'estiu i arriba la Cua Brava.
2: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
1: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
2: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
1: I les zones infantils Pirata i Tròpica.

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Vinga, vaja, ja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: A Girona, 15 quilòmetres. Sortida 23. Abans d'entrar, deixeu sortir. Tancat per vacances. Extinto. Sortida d'emergència. Carrer el bici. Menú del dia, llenties, pasta i amanida variada.
5: Amb tot el que llegeixes sense voler, imagina, si vols, quantes coses genials pots arribar a llegir. Llegir ens fa més lliures. Generalitat de Catalunya.

0: informació, música, entreteniment.
1: Sigues la meva veu.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: En el 107 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Psicologia, amb Helena Codina.
4: Ràdio i psicologia. La ment humana necessita sovint recordar què és bo per nosaltres per tenir una bona salut mental. Així doncs, hem de considerar que escoltar la ràdio és una potent eina terapèutica, assequible, pràctica i barata. Ens acompanya en moments de solitud, tristesa o avorriment. Ens desconnecta de tot allò que ens preocupa. Ens distreu. També és una eina d'estimulació cognitiva que ens fa fer gimnàstica cerebral. Activa el sistema auditiu, concentrant-nos en el que escoltem, recordant o aprenent cançons noves o el que ens expliquin. Un altre aspecte psicològic interessant és que ens activa les emocions, ens fa pensar i tenir un esperit crític sobre el que escoltem, tant si són converses com música. I això ens provoca des d'alegria i relaxació fins a ràbia o tristesa. Així doncs, amb il·lusió i amb la intenció de transmetre beneficis psicològics a qui m'escolti.
5: La comunicació és fonamental. Sempre hi som.

0: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.
1: Viu l'estiu més emocionant a Aqua Brava.
2: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X-Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
1: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
2: Aqua Brava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
1: T'esperem a Aqua Brava, a Roses.
3: No t'ho perdis.
4: En Jaume Sisa, per Cellers Maset.
5: A Cellers Maset creiem en el vi de casa, perquè el vi de casa és molt més que un vi. És una manera de fer, de ser aquí. El vi de casa és un vi que parla de tradicions, de moments compartits, de celebracions. El vi de casa és el vi de casa de l'Albert, de casa de la Marta, de casa meva. I és el vi de casa teva, si és que hi ha cases d'algú.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Propostes en xarxa.
2: Reconnectar, reduir, respectar, reciclar, reconstruir, reutilitzar, reinventar, reaprofitar, refer, regenerar, repensar. Què tenen en comú tots aquests verbs? Fàcil, oi? El prefix re indica duplicació o repetició, és a dir, tornar a connectar, a construir, a utilitzar, a pensar, accions molt òbvies que sovint queden massa en segon pla.
3: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Des de 1993.
2: Un espai per reflexionar de manera conscient.

0: I parlant d'emocions.
1: 47.
2: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: programació especial centrada en el benestar físic i mental.
1: Però això què vol dir?
2: Com més siguem, més farem, per descomptat.
1: Carai.
3: Per evitar l'efecte tafaner.
4: És impossible fer-ho tot.
5: Ara!
6: Ara!
5: Ara!
6: Ara!
5: Ara!
7: Això és de riure. No.

Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.

0: Torno a recordar telèfons.
1: Contestador 972 51 12 68 i WhatsApp 656 19 70 62.
0: Hem d'aprofitar que tenim uns telèfons i que la gent pot parlar lliurement per expressar el que vulgueu.
1: Contestador 972 51 12 68.
0: Sí.
1: I WhatsApp 656 19 70 62.
0: I tenim una feina molt important encara per fer, de multiplicació, per aconseguir arreplegar oients que poden escoltar, que possiblement no saben què escoltar a aquesta hora perquè no els agrada res, i Dali Pasqual. Ens ajudes a multiplicar? Els hi dius?
2: Multiplica.
0: Doncs multiplica per nosaltres, promociona'ns, publicita'ns.
2: Multiplica.
0: Afegeix-t'hi i opina sempre que vulguis.
3: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Bon dia. Us ho diré d'una manera senzilla i que ningú no s'ofengui. Ràdio Vila-sacra, única de debò, i el vostre fer és incomparable. Sabeu diferenciar la música del soroll. Les meves felicitacions i que us escolta moltíssima gent. Seguí així.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca.
7: Repetiràs.
8: Pareu bé l'orella.

0: Hola, sóc aquí.
1: Hola, sóc aquí.
2: Hola, sóc aquí.
1: 4 milions i mig de persones a Espanya tenim una discapacitat. I també moltes capacitats. Només fa falta mirar sense el filtre dels prejudicis. Ni t'imagines tot el talent que està per descobrir.
3: Eurofirms Fundació.
4: Fem salut.
5: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut.
6: El programa de les matinades dels dissabtes a la una.
7: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
8: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
7: Tant si es vol com si no es vol. 107 FM i punt.
9: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Ja són 400 les denúncies contra l'agència de viatges de l'Escala investigada per estafa. Els Mossos continuen recopilant casos de clients que no van rebre mai el bitllet de vol o que arribaven al destí i se n'adonaven que no tenien l'allotjament reservat. Marta Altimir.
2: De fet, la policia catalana no descarta que puguin sortir més casos en les pròximes setmanes. El cas va arrencar a mitjans d'estiu quan algunes famílies denunciaven que havien contractat els serveis d'aquesta agència, però arribava el dia d'agafar l'avió i encara no tenien el bitllet. D'altres que han volgut cancel·lar el viatge, però mai els hi han tornat els diners. La propietària aprofitava el boca orella per anar guanyant una cartera de clients i alguns asseguren que ja havien viatjat amb l'agència i que mai havien tingut problemes. Des de les seves xarxes socials, a principis d'agost va demanar disculpes i va assegurar que treballaria per tornar els diners als afectats, tot i que de moment no consta que hi hagi cap reemborsament.
3: Agència Catalana de Notícies.
4: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
5: Ràdio Vila-sacra des de la capital del món.
4: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.

0: Endevina, endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
1: Ja ho sé.
2: Ràdio Vila-sacra.

0: Una de les virtuts de les grans obres literàries és que permeten moltes lectures i moltes aproximacions diferents. Aquesta seria precisament la base del treball que Rafael Mérida ha fet amb l'obra de Joanot Martorell. El resultat és Contes d'amor de Tirant lo Blanc, editat La Magrana. Mérida és professor de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida i s'ha especialitzat en temes vinculats a la literatura medieval. En aquest cas concret s'ha capbussat a fons amb l'obra de Martorell i n'ha agafat la part amorosa, els episodis que fan referència a l'amor i a totes les possibilitats que el llibre obre a aquest sentiment. El resultat és una selecció de 15 històries amoroses arrencades del text original que l'editor ha adaptat per tal que els lectors, poc avesats a la llengua del segle XV, puguin gaudir de les històries sense perdre la musicalitat, però també sense patir per la dificultat del llenguatge. 15 visions de l'amor que es poden llegir quasi com narracions independents, com un llibre de contes de factura moderna. Contes d'amor de Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell. L'edició és de Rafael Mérida i l'ha publicat La Magrana.
1: Cada dia amb la cultura.
2: Jo, cultura.
3: Cultura.
4: Molta cultura.
5: Cultura.
6: Cultura.
7: Tenim una cita con la cultura.
8: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
4: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta. Sempre al costat de la cultura.
9: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
1: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure, la cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

0: Al llarg de tot un segle, la ràdio ha estat testimoni directe i banda sonora de vida per unes quantes generacions de ciutadans de ciutats i pobles de Catalunya.
1: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida.

0: el temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Bon dia, una jornada dominada per la tranquil·litat a les comarques de Girona pel que fa a l'estat del cel, però no pas pel que fa al vent, perquè cada vegada en farà més i sobretot ja aquesta tarda, déu-n'hi-do, el vent de Garbí, vent de sud, que arribarem a assolir a moltes comarques, tant de la serralada transversal, sobretot cap a la Garrotxa, també arran de mar, déu-n'hi-do, entre el sud de l'Alt Empordà i el nord del Baix Empordà, i també a l'Alt Pirineu. Aquestes tres zones tindran força vent al llarg d'aquesta tarda, vent de sud, que dispararà la temperatura, sobretot al Pla de l'Estany, al Gironès i a l'interior de l'Empordà, a ciutats com la Bisbal, també a Figueres, Banyoles, Girona, entre 35 i 38 graus aquesta tarda. I amb alguns núvols que aquest matí tindrem cap al sud de la demarcació, que després s'acabaran esqueixant. Per tant, no s'esperen avui tempestes a les comarques de Girona. N'estem pendents a la xarxa.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergència a les xarxes socials.
5: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
6: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vilasacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: benvinguts a Ràdio Vila-sacra, emissora líder a casa d'en Pep.
1: Les millors botigues són les que tens més a prop. Productes de qualitat, varietat i gent de confiança. Entre tots i totes, fem consum local i responsable.
2: La música, sense cap dubte, la nostra, la de Ràdio Vila-sacra.

0: Hola, bon dia. Avui recomanaré un llibre que és La pelota Hapler. És un llibre per totes les edats escrit per Jordi Cervera, un autor excel·lent en l'escriptura de llibres. El llibre tracta d'un estiu que es pot convertir en un càstig per a l'Abril, que és la protagonista. Emma, la seva millor amiga, passarà les vacances amb ella i la seva família. Tot seria perfecte si l'Emma no s'hagués enamorat del seu germà Biel, el que l'Abril no suporta per egoista i mentider. Un desconegut personatge canviarà les seves vacances i la relació entre els dos germans. Després de triomfar en la vida, ensenyarà als nois que l'èxit no val res si es construeix amb trampes i allunyant-los d'aquells que farien al món un lloc feliç. Què pot passar en les seves vacances? S'ho passaran bé o malament? Llegiu-vos aquest llibre.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, a Ixide Clar.

0: Un any més torna el mosquit tigre. Ens ajudes a controlar-lo?
1: Buida i posa cap per avall els recipients que acumulin aigua. Elimina punts d'aigua innecessaris. Tapa hermèticament els dipòsits de reg. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar el mosquit tigre. I la teva col·laboració és imprescindible.
0: És un consell del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre impulsat per DipSalut, Diputació de Girona.

0: veure, que tenim una trucadeta des de Borrassà. Què tal?
1: Bé, gràcies a Déu.
0: Com es diu vostè?
1: Jo em dic Núria.
0: Núria, molt benvinguda, Núria, a casa seva.
1: Jo com aixeco ja poso la ràdio.
0: Quan s'aixeca?
1: Sí, com a la nit.
0: A la nit també, eh?
1: Sí, tant. Quan... A vegades no puc dormir i, miri, estant al llit, escolto la ràdio i penso que així es pot tenir de son.
0: La ràdio que estem fent li agrada?
1: Sí, sí, m'agrada, m'agrada.
0: Bueno, molt. Doncs...
1: Hi ha cançons d'aquell temps, que jo ja no soc pas jove, i la veritat és que te recorden temps passats i, bueno, t'agraden molt. Molt.
0: O sigui, estem fent una bona ràdio.
1: Sí, a mi sí, m'agrada molt. Mm.
0: Doncs una abraçada molt forta des de casa seva i que Borrassà per nosaltres està en el nostre cor.
1: Ah, molt
0: bé. Clar. I que qualsevol cosa que vostè vulgui donar a conèixer als nostres oients, aquí està la seva veu. Aquí. Només ha de fer el que ha fet ara, trucar.
1: Sí, moltes gràcies.
0: Adéu, bon dia.
2: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
3: Ai,
4: ai.
3: I ara? Mare meva, quins oients que tenim.
5: Doncs sí, oients sensacionals.
3: Clar que sí.
6: Però què vols?
3: No, no, increïble. Abraçada gegant.
6: Us estimo.

0: arriba l'acústica Figueres es transforma i és que engolir més de 100.000 persones al centre de la ciutat no és un repte fàcil. Alguns l'esperen amb candeletes, d'altres en fugen. El cas és que atrau visitants de tot Catalunya i s'ha convertit en el festival de música en català més multitudinari. Filomena, Defcon 2, el duet de fusió tradicional a l'Osa, Buos, Pastora, La Fúmiga o Fades, un dels màxims exponents del queer català. Dissabte obre la tarda País de Xauxa, Carlota Giró, Joina, Max Navarro, per acabar la nit amb Sopa de Cabra, 31 Fam, des del País Valencià i arriba el projecte d'en Malifeta i ben a prop i juguen a casa a la Ludwig Band.
1: Tot se m'ha fet tan feliç de sobte.
0: Xavi Pasqual n'és el director.
2: I aquesta fusió del bon estat de salut del festival i el bon estat de salut de la música en català fan una simbiosi d'èxit.
0: Diumenge és el dia dels ressorgits Locomia i final de festa amb Orquestra Diversiones, que ja és un clàssic festiu de comiat dels de Calonja amb boes, humor i reverència. A Figueres, 23a edició de l'acústica, fins diumenge.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: Xato! S'estiu s'acaba. No hi ha més platja.
8: Tant si t'agrada com si no, l'estiu s'acaba. O no. Sorteig de la grossa de la Diada. 2 milions d'euros per allargar l'estiu.
9: On eres tu el dia de l'eclipsi?
10: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vila-sacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
11: Jo també.
12: Jo també.
13: Jo també.
14: Jo també.
15: Jo també.
16: Jo també.
17: Jo també.
18: Jo també.
19: I parlant d'emocions.
20: 35.
21: Hola, Gustavo. Hola, Helena. Hola, Sebastià. Hola, Òscar. Hola, Esther. Hola, Mariona. Hola, Francesc. Hola, Pere. Hola, Pedro. Hola, Jan. Hola, Eva. Hola, Adán. Hola, Tobias. Hola, Sergi. Hola, Hitor. Hola, Tomàs. Hola, Joan. Hola, Esteve. Hola, Mercè. Hola, Teresa. Hola, Jessica. Hola, Sara. Hola, Cati. Hola, Tomeu. Hola, Dolors. Hola, Guillem. Hola, Adrià. Hola, Paco. Hola, Josefina. Hola, Roser. Hola, Patrícia. Hola, Leonor. Hola, Ginés. Hola, Arturo. Hola, Viviana. Hola, Pia. Hola, Susana. Hola, Llorenç. Hola, Susi. Hola, Gemma. Hola, Josep. Hola, Ramon. Hola, Maria. Hola, Nati. Hola, Glòria. Hola, Cristina. Hola, Eusebi. Hola, Rosa. Hola, Manel. Hola, Petit. Hola, Toni. Hola, Carmen. Hola, Mar. Hola, Montse. Hola, Alicia. Hola, Laia. Hola, Elena. Hola, Mireia. Hola, Joan. Hola, Salvador. Hola, Mònica. Hola, Lluís. Hola, David. Hola, Cristian. Hola, Sarai. Hola, Mario. Hola, Jesús. Hola, Juanjo. Hola, Marisol. Hola, Jaume. Hola, Jordi. Hola, Sílvia. Hola, Bel. Hola, Àlex. Hola, Maria. Hola, Christoph. Hola, Frivi. Hola, Marta. Hola, Núria. Hola, Joaquim. Hola, Anna. Hola, Xavi. Hola, Javi. Hola, Manolo. Hola, Manel. Hola, Lluís. Hola, Pilar. Hola, Arnau. Hola, Nemesio. Hola, Justo. Hola, Larry. Hola, Lola. Hola, Enric. Hola, Mercedes. Hola, Víctor. Hola, Clara. Hola, David. Hola, Andreu. Hola, Raquel. Hola, Olga. Hola, Eli. Hola, Isabina. Hola, Esteban. Hola, Luga. Hola, Rodrigo. Hola a tots. Com ja veieu, em sembla que hi hagi molta gent. Doncs no, no, no, no hi ha molta gent. Som dos. Dos. La ràdio. I tots nosaltres som dos.

0: guanyar no és l'objectiu, és no parar de créixer. I una de les millors maneres, per no dir la millor manera que jo coneixo, d'aconseguir-ho, per tant, l'objectiu és créixer i guanyar, aconseguir l'èxit, és un mitjà, no és l'objectiu final.
1: Mònica Esgueva, és igual als títols i objectius que acumulis. Si no gaudeixes del camí, els triomfs són àrids, efímers i insatisfactoris.
2: Que unimos el éxito a la felicidad, y no solo eso, sino que estamos dando un ejemplo a todos los niños. Los niños son muy fácil, son muy maleables, entonces estamos dando a las familias que ponen esa presión sobre esos niños, y esos niños que quieren llegar a ser como esas estrellas, cueste lo que cueste, sin darse cuenta y sin contar que, cuáles son los entresijos, qué es lo que te estás jugando detrás, cuál es el precio a pagar. Es que no son, las cosas no son como parecen, y me parece excelente que esto salga y se abra a la luz.
0: Èxit seria disfrutant del camí, disfrutant del camí. L'Andrés Iniesta no va dir fa gaire: l'important no és guanyar, no, l'important no és arribar, sinó l'important és disfrutar del camí.
2: Porque si tú te pierdes como persona, entonces ¿qué vas a ganar?
1: Andrea Gassi. Guanyar no canvia res. Les victòries no ens fan sentir tan bé com malament ens fan sentir les derrotes. I les bones sensacions duren menys que les dolentes.
3: I també diu Andrea Gassi: mai privaria a ningú, mai privaria a ningú de l'aprenentatge que suposa perdre.
2: Cultivar la humildad, a ser mucho más ser humano, a ser más compasivo, a entender a los demás, porque tú has estado ahí abajo también, sabes cómo se siente, ya no puedes humillar a los demás cuando estás arriba.

Tancar la porta només amb una empenta sense fer doble clau pot facilitar l'accés de possibles delinqüents. Tanqueu sempre amb doble clau la porta de casa, encara que en sortiu per poc temps.

0: Papa, ¿m'expliques un conte?
1: Què és Maicena? Per saber-ho, has de saber castellà i anglès. Què vol dir mai en anglès? Meu. Molt bé. I què vol dir cena en castellà? Sopar. Doncs Maicena vol dir el meu sopar.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Recordem que davant qualsevol indici o situació de violència masclista cal trucar al telèfon 900 900 120 900 900 120, i pot trucar tothom. És una línia gratuïta, confidencial, no deixa rastre i opera les 24 hores cada dia de l'any en múltiples idiomes.
4: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra, 107 FM i punt.
5: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Sabies que els bonsais, els arbres en miniatura originaris del Japó, poden viure centenars d'anys amb la cura adequada? Aquesta pràctica mil·lenària, que combina art i horticultura, té una curiositat fascinant. Cada bonsai és una obra viva que reflecteix l'harmonia entre l'home i la natura. Els mestres

Consellistes poden crear arbres que semblen bells i robustos, amb troncs gruixuts i branques torçades, tot mantenint-los en una mida reduïda, sovint de menys de 60 centímetres. Això s'aconsegueix mitjançant tècniques com la poda regular, el control de les arrels i l'ús de testos petits que limiten el creixement sense malmetre la salut de l'arbre. Alguns bonsais, com els del Jardí Botànic de Tòquio, tenen més de 500 anys i han sobreviscut a guerres i desastres naturals gràcies a la dedicació dels seus cuidadors. A més, cada espècie requereix de tècniques específiques i els estils varien. Aquesta paciència i precisió converteixen els bonsais en una metàfora viva del temps i la perseverança, captivant cultures d'arreu del món.

0: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
1: Ràdio Vilassacra des de la capital del món.
0: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar.

0: Propostes en xarxa.
1: Vivim en un món en constant transformació, on conviuen crisis globals, conflictes armats, emergències climàtiques i canvis tecnològics cada vegada més accelerats. Enmig d'aquest context, hi ha un festival que alça la veu per reivindicar la cultura com a espai de memòria, pensament i diàleg. El Festival Portal Blau es defineix com a un festival radicalment humà. La cita arriba a la 19a edició connectant música, arts, pensaments i paisatge mediterrani. Són els pilars fonamentals d'una proposta que fins al mes d'octubre s'instal·la a l'Escala i Empúries, a l'Alt Empordà. Podreu gaudir de concerts en escenaris naturals i històrics amb Sopa de Cabra, Judit Nederman i la Gio Sinfònia, Clara Peia, La Fúmiga, Helena Gadel i Manu Guix o Maria del Mar Bonet. També hi sentireu noves veus, com la de Maya Mirá, de Roger Pedrós o Grego Tecno. Un cartell atractiu i variat que es complementa amb el cicle de conferències Mirades Blaves. És l'espai de pensament del festival on s'han programat 4 conferències sobre qüestions com la dignitat humana, el paper de les dones en la història o els reptes de la tecnologia i la ciència en el terreny de la salut. Hi podreu escoltar noms com Francesc Torralba i Carles Duarte, Caral Soler o Jordi Pigem. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, 19a edició del Festival Portal Blau a l'Escala i Empúries. Més informació a portalblau.cat.
2: 100% Empordà.
3: Ai, maleïts mosquits.
4: Oh, i allà una panarola. I aquí una rata.
5: És qüestió de control
6: i eliminació.
5: I fora plagues en saben molt d'això. Ah, ho fan amb estratègies i mètodes sostenibles. I això és important. Hi ha plaga? Foraplagues.com. Informeu-vos. 972 44 72 20.
7: Apuja el volum.
8: Especialistasenherencias.es. Problemes amb la teva herència? Vols renunciar perquè hi ha deutes? Conflictes entre hereus? La vols impugnar? Especialistasenherencias.es. T'assessorem, negociem i resolem. I si ho necessites, comprem la teva herència. Especialistasenherencias.es.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
0: Vine i veuràs.
3: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Bon dia, una jornada dominada per la tranquil·litat a les comarques de Girona pel que fa a l'estat del cel, però no pas pel que fa al vent, perquè cada vegada en farà més i sobretot ja aquesta tarda, déu-n'hi-do, el vent de Garbí, vent de sud, que arribarem a assolir a moltes comarques, tant de la serralada transversal, sobretot cap a la Garrotxa, també arran de mar, déu-n'hi-do, entre el sud de l'Alt Empordà i el nord del Baix Empordà, i també a l'Alt Pirineu. Aquestes tres zones tindran força vent al llarg d'aquesta tarda, vent de sud, que dispararà la temperatura, sobretot al Pla de l'Estany, al Gironès i a l'interior de l'Empordà, a ciutats com la Bisbal, també a Figueres, Banyoles, Girona, entre 35 i 38 graus aquesta tarda. I amb alguns núvols que aquest matí tindrem cap al sud de la demarcació, que després s'acabaran esqueixant. Per tant, no s'esperen avui tempestes a les comarques de Girona. N'estem pendents a la xarxa.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergència a les xarxes socials.
7: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
8: Bon Preu Esclat.
9: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vilasacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: Marca aquest número, t'estem esperant.
1: 972-51-1268.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Hola! Bueno, que des del dia d'allà de la meva mare, Déu meu, he passat unes quantes batalles. I ara avui truco perquè acabo de dur a una companya vostra, la Eli, m'ha dit que es diu Elisa, i dic, pues ja trucaré, dic, i et saludaré. Tinc ganes de saludar a tothom i tot, i desitjar-vos una bona Pasqua i tot això. Que també vull saludar amb un nano que vaig portar-lo l'altre dia i li vaig dir, dic, jo quan truqui també te saludaré. Es diu Sepi i està content. Diu, oh, pues fa molta il·lusió perquè a vegades també els escolto i tal. Diu, no et preocupis que quan truqui te saludaré. Dic, a veure si truques tu també. Records a tothom, eh? Vinga, molt records a tothom. Ale, adeu, adeu.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca!
5: Repetiràs.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Nosaltres som l'Oriol, la Paula, la Violeta, l'Alícia, la Laura, en Pol i la Bruna. Sabeu com era la música del segle XX? Nosaltres us ho explicarem. En aquesta època els artistes volien fer un canvi radical i van aparèixer gèneres nous i músiques ben diferents. També la música va prendre molta importància en el cinema i la publicitat. Anem a escoltar aquesta música tan divertida.

Catmunt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al Catmunt.cat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els expliquem que el darrer informe de la UGT denuncia que el creixement dels beneficis empresarials dels últims anys no s'ha traduït en una millora dels salaris i els treballadors han perdut poder adquisitiu. Toni Conde.
2: UGT vol fer un toc d'atenció amb aquest informe perquè les empreses revisin la distribució dels beneficis empresarials. Segons les dades, els ingressos reals dels empresaris han augmentat un 17% davant del 5,3% dels assalariats entre 2021 i 2025. I el negoci de les empreses ha crescut un 50%, mentre que la massa salarial ha pujat 10 punts per sota. Òscar Rius, secretari de Política Sindical d'UGT.
3: La nostra economia cada vegada és una economia més salvatge envers a les persones treballadores i molt més agraïda en quant als beneficis de les empresaris o dels fons d'inversió que manen moltes vegades en aquestes empreses.
2: Segons UGT, la meitat dels 10.000 milions de beneficis de les empreses catalanes de l'IBEX 35 equivaldrien a una paga extra de 1.300 euros a cadascun dels 3,8 milions de treballadors catalans.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber. Ràdio convencional? No, aquí no és. Tens el dial ple d'emissores convencionals, de ràdio fórmula, de debats o ràdio comercials per triar el teu gust. Busca i tria lliurement. Aquí, una selecció de tot allò que ens provoca sensacions des de 1924 fins avui. Senzillament, només això.
4: One, two, three.
5: Caramba!

0: comunicació.
1: Si vols que et coneguin, necessites un altaveu i aquí el tens.
0: Xarxa local de comunicació.
1: És fàcil, ràpid i accessible per a qualsevol empresa.
0: Xarxa local de comunicació.
2: Empreses que funcionen.
0: Xarxa local.
3: Ditinet, neteges professionals, apartaments, despatxos, cases, restaurants, comunitats de veïns, vidres. La neteja més efectiva requereix d'experts. I els experts, ara per ara, són Ditinet. Telèfon 610-93-64-65. 610-93-64-65. Truqui i veurà els resultats.
4: Ja sabem que hi ha personatges il·lustres, però quan els coneixes de veritat, deixen de semblar-te tan brillants. Ma, ma, ma, ma.

0: Em passa entre i o.
1: Perquè a l'Espai Gironès el temps passa en experiències.
0: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com.
1: Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per gaudir.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
3: Històries i protagonistes del nostre territori.

0: Hola, bon dia. Bueno, mireu, que abans que res, per si la gent que em sent, pues, a vegades passa que tens una bicicleta estàtica a casa morta de riure amb un traster o amb un o al garatge, que bueno, que si algú està disposat a dir, ostres, jo em desfaig d'aquest aparell perquè és que no l'he fet servir més que 3 dies o ara ja no ho puc fer servir o tal, que sàpiguen que no les llencin. Que sàpiguen que els hospitals oncològics, com per exemple l'ICO, el Duran i Reinals, de davant de Belvitge, estan fent aquest hivern una recollida de totes les... que no estigui trencada, que funcioni, però no cal que estigui nova, ni molt menys, perquè s'han adonat que, sobretot la gent jove, després de la quimio, el temps que ha de passar allà, pues, té molt poca força muscular i, bueno, es van plantejar comprar-ho i no tenien pressupost. És així de vergonyós, però és així. Aleshores, ara s'estan, en aquests moments, fent donacions particulars i, bueno, estan supercontents. Cada bicicleta que es porta a l'ICO, pues, et fan una festa quasi bé.
1: La fem entre tots. Pels alts, per les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides, Ràdio Vilasacra, per les que ploren, pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen,
2: Ràdio Vilasacra,
1: pels compromesos, pels que ho tenen tot, pels que no tenen res, per les que s'equivoquen de festa,
2: Ràdio Vilasacra,
1: pels grans, pels petits, pels no tan petits, per les famílies,
3: Ràdio Vilasacra,
1: pels joves calvos, per les dansaires,
2: Ràdio Vilasacra,
1: pels pescallunes, pels romàntics, per tots.

0: Comprovat. El poder dissuasori dels sistemes de càmeres de videovigilància de DTV redueix el número de sinistres.
1: Amb DTV podrà controlar les seves propietats, sigui on sigui, des de qualsevol dispositiu.
0: DTV, professionals amb experiència per recomanar-li el millor sistema en funció de les seves necessitats. I sempre amb tecnologia d'última generació de càmeres de videovigilància.
1: La seguretat del seu negoci, propietats i de les persones que estima és possible amb DTV. Especialistes en sistemes i instal·lació de càmeres de videovigilància.
0: Més informació a dtv.cat o trucant al 902 99 82 59.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Durant el primer semestre de l'any, unes 5.000 persones han mort només a Catalunya mentre esperaven la valoració del grau de dependència o cobrar la prestació, segons dades de l'Observatori Estatal per a la Dependència. De mitjana, el temps d'espera entre aquesta valoració i rebre la prestació és d'uns 600 dies, apunten des del Departament d'Afers Socials i Inclusió. Amb el Pla Cura, que es va engegar a finals d'abril, busquen retallar aquest termini al màxim possible, duplicant el personal que fa les valoracions i assistint també als ajuntaments. Les causes del desgavell les desgrana Carolina Omar, secretària d'Afers Socials i Inclusió.
2: Una dècada de baixa inversió en polítiques públiques i alhora de creixement exponencial de l'envelliment de la població.
1: Un sistema col·lapsat ara per ara, incapaç de donar resposta a la ciutadania i que s'ha de preparar per rebre 30.000 noves sol·licituds cada any. La llei de la dependència o quan l'espera es converteix en un sense viure.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
1: Una mica de memòria.

0: Propostes en xarxa.
1: Entre els segles XVIII i XIX, Capellades i el seu entorn van ser un dels centres paperers més importants de l'estat espanyol. L'especialitat de la zona era el paper de barba de primera qualitat i també el paper de fumar. A l'antic molí de la vila de Capellades, que conserva l'estructura, hi ha el Museu Molí Paperer. Hi podeu veure com era tot el procés de fabricació, d'inici a final, però també hi podeu elaborar paper amb les vostres pròpies mans. L'equipament compta amb una sala d'exposició permanent sobre el paper i els sistemes d'impressió, però a més acull mostres temporals. També custodia una de les col·leccions més grans de llibrets de paper de fumar. Just al costat del molí hi ha la bassa, una font natural d'on antigament brollaven, atenció, prop de 12 milions de litres cada dia. Fins a 16 molins paperers de la zona utilitzaven aquesta aigua com a energia per funcionar. Si voleu saber com es fabricava el paper dos o tres segles enrere, o fins i tot fer-ne vosaltres, podeu visitar el Museu Molí Paperer de Capellades. En trobareu tota la informació al web mmp-capellades.net.
2: Papa, m'expliques un conte?
3: 25 milions de... Aquest ha estat seguida per 25 milions... Bueno, i qui
4: ho compta?
3: Exacte.
4: Bueno, és el que va dir per a Prime Video amb el tema d'OT.
3: Bueno, jo crec que aquí hem caigut en el parany, que a mi a vegades em sorprèn una mica.
4: I ho tenen ells.
3: I tu venen ells.
4: A veure quanta gent tenim ara en aquests moments. 62.000 persones connectades. Què? La gent s'ho creu, no?
5: Yeah.
4: 62.000 persones online, ara, connectades.
3: Sí, sí.
4: Ja està, avui, ara, en aquests moments...
6: Hi ha una màquina com mesura.
4: Mira, sap el que diu la màquina? Que hi ha 62.000 persones connectades en aquests moments.
5: Tanta gent.
4: Ens està escoltant.
6: Però no pel transistor, per la màquina electrònica.
4: Online, a través de del mòbil, a través de l'ordinador.
3: Vostè s'ho creu?
4: No.
5: És correcte.
7: Que no t'enredin amb les audiències.
8: Perdona. Què passa, ara? I parlant d'emocions...
9: 56.
10: De tota la vida. Ara escolteu la història secreta

L'efecte Mpemba és un fenomen que es produeix quan l'aigua calenta es congela més ràpidament que l'aigua freda en certes circumstàncies. Tot i que aquest efecte ha desconcertat els científics durant segles, encara no té una explicació definitiva. Es creu que diversos factors poden influir, com ara l'evaporació més ràpida de l'aigua calenta, la formació de convecció que distribueix el calor de manera més uniforme o fins i tot els canvis en l'estructura molecular de l'aigua. Aquest fenomen va ser observat per primera vegada per l'estudiant tanzà Erasto Mpemba a la dècada del 1960 mentre es feia gelat. Tot i que aquest efecte desafia la nostra intuïció sobre com es comporta l'aigua en refredar-se, segueix sent un misteri intrigant en la física i en la ciència dels materials.

Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peraldo, Max Navarro, Iseo en Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella d'Am.

0: Ei, com estàs?
1: Amb Ràdio Vilasacra, sempre perfecte.
2: Ràdio Vilasacra, 107 freqüència modulada.
3: Compartint emocions.
4: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
5: Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai en plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Plats de dutxa i mampares. Vine a Caligàs, carrer del Mar, número 10, polígon industrial Empordà Internacional, Vilamalla.
6: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
7: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
6: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
7: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
6: Important, en un refugi climàtic natural.
7: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
8: Quants ocells! Hi he vist tortugues!
9: Sona bé.
10: Ens trobem al celler Martín Feixó de Cadaqués. Estem en el centre neuràlgic del Parc Natural del Cap de Creus, a 400 metres d'alçada sobre el nivell del mar, i el terreny nostre és pissarra. Tenim unes condicions òptimes per elaborar els vins de Garnatxa.
11: Vins Martí Feixó, denominació d'origen Empordà.
10: Estem banyats per la mar d'amunt i per la mar d'avall, i això s'hi nota molt.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Hi ha gent rica. Rica en esmorzars llargs, en dinars que s'ajunten amb el sopar, rica en abraçades i en bons moments. Rica, riquíssima en pau mental, en tranquil·litat.
2: Ràdio Vila Sacra.
1: Sigues rica en vida.

0: t'agrada el que fem? Com ho milloraries? Què proposes? La colla de Ràdio Vila-sacra...
1: Caiguts del cel...
0: Espera les vostres idees, propostes i suggeriments. Gràcies per estar entre nosaltres.
1: Xarxa Audiovisual Local.
2: A l'Alt Empordà.
3: Lo que fem, jo, els treballs. És un lloc especial.
4: Tenim moltes feines.
3: Si un no ho sap, l'altre company li diu i ho podem fer entre tots.
5: No feines, feinades.
6: Jo tinc molts amics, per cert. Jo tinc 5. És un lloc especial.
7: Exploradors. El pilla-pilla no hi juguem mai.
8: És un lloc especial.
9: Són les meves més preferides.
10: Ens cuiden i ens ensenyen les coses.
11: Bueno, jo m'ho passo bé.
12: No sé si ells ho passen bé.
11: Sí.
8: És un lloc especial.
13: Per mi és el més guai de Catalunya.
14: Som com una família.
15: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
16: És genial.
17: És la millor.
18: Estudiem en sèrio.
19: Per què?
20: Per totes les coses.

0: arriba l'acústica, Figueres es transforma. I és que engolir més de 100.000 persones al centre de la ciutat no és un repte fàcil. Alguns l'esperen amb candeletes, d'altres en fugen. El cas és que atrau visitants de tot Catalunya i s'ha convertit en el festival de música en català més multitudinari. Filomena, Defcon 2, el duet de fusió tradicional a l'Osa, Buos, Pastora, La Fúmiga o Fades, un dels màxims exponents del queer català. Dissabte obre la tarda País de Xauxa, Carlota Giró, Joina, Max Navarro, per acabar la nit amb Sopa de Cabra, 31 Fam, des del País Valencià i arriba el projecte d'en Malifeta i ben a prop i jugant a casa a la Ludwig Band.
1: Tot se m'ha fet tan feliç de sobte.
0: Xavi Pasqual n'és el director.
2: I aquesta fusió del bon estat de salut del festival i el bon estat de salut de la música en català fan una simbiosi d'èxit.
0: Diumenge és el dia dels ressorgits Locomia i final de festa amb Orquestra Diversiones, que ja és un clàssic festiu de comiat dels de Calonja, amb boes, humor i reverència. A Figueres, 23a edició de l'acústica, fins diumenge.
3: Ràdio Vila Sacra.
4: Ràdio Vila Sacra.
3: Ràdio Vila Sacra.
5: Ràdio Vila Sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: Xato. L'estiu s'acaba. No hi ha més platja.
8: Tant si t'agrada com si no, l'estiu s'acaba. O no. Sorteig de la grossa de la Diada. 2 milions d'euros per allargar l'estiu.
9: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
10: Saludem a aquesta hora al Josep Anton. Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns, Josep Anton.
11: Bon dia.
10: Què està passant?
11: Doncs està passant que fa uns mesos es dediquen a robar peces de cotxes, però de cotxes que no són nous, sinó que són més aviat antics o vells, però quirúrgicament. En roben les peces quirúrgicament. Com? Vol dir que, que és un professional qui les treu. Per exemple, el meu cotxe, jo tinc un clàssic, i que és un SAP, i per exemple, per treure, em van robar, primer em van robar, fa un mes em van robar el mirall retrovisor, però només el vidre, i per treure el vidre has de treure una placa per darrere, que va amb un, s'ha de fer amb un tornavís, després amb, un, amb uns altres tornavisos has de desmuntar el que és el vidre, i després desendollar-lo. Doncs tot això es van entretenir a fer-ho durant 10 minuts. Així. I llavors un altre, al cap d'un mes em van robar dues rodes del cotxe.
10: Hosti.
11: Que també van vindre i es van dedicar a robar-me les rodes. Sí, el meu és un SAP, sí.
10: Quan diries que fa que s'allarga aquesta situació? Un mes, una mica més, potser?
11: Mira, donant-li voltes, jo crec... Sí, jo crec que fa un mes o una mica més. Però ara, l'altre dia la meva dona em comentava, dius, escolta'm una cosa, del cotxe nou,
10: sí,
11: fa 2 anys ens van robar les plaques de matrícula. Això ja és una cosa molt estranya.
10: Ja. Yeah.
11: O sigui, les plaques de matrícula d'un cotxe nou.
10: On aparques? També per anar a lligar amb...
11: Aquí la gent deixa el cotxe al carrer, perquè tampoc hi ha molts parquis, vull dir, cada, el que té casa seu, entra a casa seu, vull dir, però els altres aparquem al carrer. Està il·luminat, sí, però és igual. I aparquem aquí, la majoria de gent del poble aparquem aquí, pel mig del poble, als carrers del mig del poble.
10: Ho has denunciat als Mossos d'Esquadra?
11: Ui, això és una altra història. Sí, vas als Mossos... Vosaltres que treballeu amb estadístiques, jo crec que la gent no fa denúncies. Per què? Perquè vaig anar als Mossos d'Esquadra, tant per les plaques de matrícula com per les rodes. Vaig arribar i vaig dir, vinc a fer una denúncia. Diu, ui, ha de demanar hora. Com que haig de demanar hora si està buida la comissaria? I diu, sí, aquí anem per hores. I llavors, clar, vaig marxar i ja no vaig denunciar.
10: Quants afectats, a banda del Josep Anton, tenim comptabilitzats, com a mínim, nosaltres, Carles?
12: Uns 8 afectats, és a dir, gairebé 10 afectats en aquest últim mes i mig per aquests robatoris. Alguns amb un desenllaç i d'altres amb un d'altre, ara en parlarem, sí. Però ja solen, ja gairebé són 10 afectats i sempre passen de matinada. diuen que normalment un parell de cops per setmana han anat comptant que passa això.
10: Ens pots posar altres exemples? A tu van robar el mirall del retrovisor i dues rodes. Ens pots posar altres exemples d'altres peces de cotxes que hagin robat a veïns teus?
11: Sí, el veí una mica més avall on jo visc té una caravel, una Volkswagen Caravel d'aquestes d'autocaravana, i li van robar el pilot sencer, que deu fer uns 20 centímetres, i també li van obrir, li van extreure quirúrgicament. Jo que sé, mira, el diumenge a un Toyota RAW li van prendre la roda i la pinça de freno. O sigui, van anar a buscar la pinça de freno i van pensar, mira, ja que estem, suposo, ja que estem, li fotem la roda i tot, m'entens? Després els miralls retrovisors, uns quants, i un Hyundai li van prendre el catalitzador, que val més diners el catalitzador que no pas el cotxe.
10: De cada cotxe s'enduen alguna part concreta. Aquests cotxes tenen alguna cosa en comú entre ells? Són models similars, tipus de cotxes similars?
11: No, bé, no tenen que veure una amb l'altra. L'única cosa que tenen que veure és que tots, la majoria són vells, o sigui, vells. Són antics, no...
10: Clar, ja t'entenc. O sigui, que tenen més de 10 anys, podríem dir.
11: Sí, no? Efectivament, és aquest. Tenen més de 10 anys, és l'única cosa que tenen en comú. Mm-hmm.
10: Màrius, bon dia.
4: Bon dia.
10: El teu cas és una mica diferent al de Josep Anton. Per què?
4: Perquè em volien prendre el cotxe sencer. Això de quirúrgicament i peça a peça, no. Volien prendre el cotxe sencer.
10: Quin model?
4: Ja tenia l'esport, un Seat Ibiza.
10: Un Seat Ibiza,
4: que van molt buscats, que ja hi va haver-hi una onada... Bueno, no sé, hi deu haver-hi molt mercat de segona mà, entenem?
10: Val.
4: Que ens ho van dir els Mossos, que aquests cotxes anaven molt buscats. Sí. Això sí que ens ho van dir.
10: Sí, sí, són aquest i el León i un altre model, són els tres models de cotxe més robats cada any a tot l'estat espanyol. Has dit que volien treure. Això és perquè no ho van aconseguir?
4: No. El tenien obert i ja tenien el pont fet i tot. Ja hi havia el contacte, van aconseguir ficar el contacte i tot, o sigui, com les pel·lícules, saps? Els cables de sota arrencats i volien fer el pont. Però va sonar l'alarma i nosaltres vam sortir, i a l'hora de sortir vam pujar dins un cotxe i es van escapar.
10: O sigui, es va pillar imprevent.
4: I van anar... Sí, va anar de 10 segons, 10 segons més, i crec que ens quedem sense cotxe.
10: Quants eren?
4: Va anar de res.
10: Era,
4: a dins del cotxe n'hi havia dos, hi havia dues persones a dins del cotxe, i hi havia una altra persona amb un cotxe esperant-los, amb el cotxe engegat esperant-los. I anaven vestits de negre, amb passamuntanyes i tot, o sigui que no...
10: I això era de matinada, eh?
4: Sí, eren 3:45 de la nit, o així, la nit de diumenge a dilluns, del 9 al 10.
10: D'agost.
4: Sí, 3:45. Sí, d'agost, estem parlant d'agost, sí.
10: Vas poder veure de quin model era el cotxe que portaven els lladres?
4: Vam estar parlant amb el veí, perquè clar, tothom va cridar, els veïns van cridar, llavors es van espantar i van marxar, no? I vam estar parlant amb el veí i vam creure que era com un Volkswagen passat, però dels anys 90 o així, un cotxe familiar dels anys 90. Perquè sí que tenia el tubo com trencat o alguna cosa, i feia molt soroll aquell cotxe. Mm.
10: Tu has denunciat els Mossos d'Esquadra?
4: Sí.
10: I
4: de seguida van trucar al 112 i van vindre aquí. Van tardar 3:45 en vindre, però van vindre.
10: I què et van dir?
4: Bueno, doncs que havien fet una volta, que no havien fet res, que no havien vist res, i que anéssim a denunciar a la comissaria. I clar, l'endemà va anar la meva dona a denunciar a la comissaria. Sí que deien que això de les hores, no?, que deia el Toyo, però no, va esperar allà i li van agafar la denúncia. I el cotxe ja no es podia quedar al carrer perquè, clar, en 10 segons més te'l prenen. Vull dir, que si haguessin tornat, me'l prenen, saps? Ja no puc deixar una nit més allà fora. Jo no el podia moure perquè, com que hi havia tots els cables arrencats i això, no podia fer anar la clau del cotxe.
10: Mm. I ara això ho has pogut arreglar?
4: Està al taller. Sí, ja vam, l'endemà a la tarda ja vam trucar a la grua, com que ja vam fer el parte amb els Mossos, el seguro ja ens va acceptar, no, ens portar-nos a la grua, que ens i està al taller. No ho podíem deixar aquí al carrer, no.
10: El teu, Màrius, ha estat l'últim robatori que s'ha produït, o n'hi ha hagut algun més?
4: No, em sembla que el dissabte 15 va haver-hi un que ha explicat el Toyo d'un noi que li van treure la roda i la pinça de fren.
10: Ah, fa dos dies.
4: Sí.
11: Bueno, jo tinc el diumenge, era la nit del dissabte, diumenge, sí.
10: Dissabte, el diumenge. O sigui, per tant, fa literalment dos dies.
4: Sí. I estàvem a casa amb la meva dona sopant a la terrassa i vam sentir el cotxe. Vam sentir el soroll i vam dir, hosti, són aquells, saps? Vam dir, segur que són aquells. Vam dir, va, no donis alarma perquè potser no ho són, saps? No t'equivoques.
10: I l'endemà ens van dir... El soroll del cotxe que fa tant soroll que amb el que van venir els dades van trobar vosaltres.
4: Sí. És que, de fet, van passar per davant de casa. I van afluixar i van tornar a donar gas, saps? Que jo crec que van vindre a veure si hi havia el nostre cotxe aquí fora.
10: Clar.
4: I llavors l'endemà em vaig enterar que havien robat una roda i una pinça i llavors li vaig dir a la dona i van dir sí, és que devien ser ells segur, saps? Però bueno,
12: a veure si el fet d'haver-ho comentat per aquí a la ràdio ajuda a que es moguin coses.
10: Gràcies, una abraçada.
12: Vinga, igualment.
9: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu del que cal sentir cada minut. En el temps.

Els gats tenen una habilitat extraordinària coneguda com a reflex de redreçament. Aquest reflex els permet girar el cos a l'aire per aterrar sobre les potes, fins i tot si són llançats o cauen d'una altura considerable. Aquesta destresa es deu a la seva flexible columna vertebral i al seu sentit agut de l'equilibri. Des d'una edat primerenca, els gatets desenvolupen aquest reflex, que implica una sèrie de moviments precisos. Primer, giren el cap i el pit cap avall. Després, arquegen l'esquena perquè la part davantera i el darrere del cos giren en direccions oposades. I finalment, estenen les potes per esmorteir l'aterratge. Tot i això, l'alçada des de la qual cauen també juga un paper crucial. Estudis han demostrat que gats que cauen d'altures més altes tenen una probabilitat més gran de sobreviure i patir menys lesions pel fet que arriben a una velocitat terminal on el seu cos es relaxa i es prepara per fer aterratge. Aquest fenomen es coneix com el síndrome del gat paracaigudista. Encara que no significa que els gats hagin de ser sotmesos a caigudes perilloses, sí que reflecteix la seva notable adaptabilitat i resistència.

0: de dilluns a divendres, músiques preferides. Per compartir amb tots vosaltres.
1: Sempre Ràdio Vila-sacra.
2: Els nous dispositius i serveis en línia ofereixen molts beneficis als menors, però també certs riscos. La protecció del

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Un vehicle localitzat a Figueres destapa una trama de cotxes robats valorada en 640.000 euros. Els Mossos han recuperat 9 vehicles d'alta gamma sostrets a Dinamarca, Itàlia i França. La investigació també ha permès esclarir una presumpta denúncia falsa pel robatori d'un Porsche a Sant Feliu de Guíxols. Girona treu a concurs per 728.000 euros l'atenció telefònica del 092. El contracte actual acaba al setembre, però es prorrogarà per garantir el servei durant l'octubre fins que el nou entri en vigor al novembre. Obre un gastrobar a Figueres que prepara joves amb autisme per al món laboral. És un espai pont. El nou projecte neix com un espai d'aprenentatge professional i relacional per a persones amb neurodivergències. Plats tradicionals, receptes de mercat i productes de quilòmetre zero completen la proposta gastronòmica de l'establiment. Es troba al carrer Santa Margarida 9 de Figueres.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
3: Busca, compara.

Molt bon dia, carinyos del meu cor, de la meva vida, de la meva estimació. Doncs mira, disposats aquí a passar un matí, si més no, nostre, teu i meu. Un matí que sigui profitós, que sigui un matí diferent, que sigui un matí original, que sigui un matí sincer, que sigui un matí sentimental. No sé si t'ho he dit, però saps que t'estimo molt. Saps que no podria viure sense el teu alè, sense la teva olor, sense la teva imatge present constantment a la meva ment i en el meu cor. Sí, sí, sí, sí, sí. Apunta, apunta, apunta.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
4: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
3: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
5: Torn per la cultura.
6: Frases dites i fetes. Cada ball vol la seva música.
7: Veniu, ep, veniu aquí, tots, tots, així. Ara calleu, i no vull tornar-ho a dir, si no, faré mala cara.

0: És millor fixar-nos en allò que podem fer que no pas lamentar-nos d'allò que no podem fer.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara us aviso que el poema que sentirem ens farà obrir la gana, perquè parla d'una manera de preparar el pa molt bona, però el sentim i decidim si és veritat que ens agrada.
3: Hola, sóc el David Minyes Puig. El poema que he escollit es diu Pa amb tomàquet i ho ha escrit Miquel Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè m'agrada el pa amb tomàquet. Pa amb tomàquet. Deu ens dos ser catalans per menjar bon pa amb tomàquet amb un raig d'oli discret i un pols de sal si fa falta. Pa de pagès si pot ser, que és més bo, és que és més saborós que els altres, i tomàquet ben madur, però que no sigui massa. Deu ens dar un tall de pernil o llonganissa ben ampla perquè acompanyin el pa ben sucadet amb tomàquet. Pernil de bon mastegar, llonganissa de la plana, que els osonecs en això tenim molta nomenada. Deu ens dar tot el que he dit i bons amics a la taula per compartir el que mengem i petar la xerrada, que conversar amb els amics sempre sol desperta gana i el menjar, si és compartit, resulta més saludable. Que el Martí i Pol.
2: I tant! Ens agrada moltíssim el pa amb tomàquet i la poesia ben amanida en tendresa i felicitat. Gràcies, David, per escollir aquest preciós poema. Fins al proper embaladits. Adeu!
3: Adeu, embaladits! Adeu!

Quin preu li poses a una nevera? I a una secadora, una rentadora, un televisor? No l'encertes. Els preus més baixos en electrodomèstics de tot l'Empordà són a Adifred. De tota classe i de marques líder per equipar casa teva a preus impossibles. Adifred, davant de Decathlon, a la zona comercial de Vilatenim de Figueres. Els preus més baixos de l'Empordà.

0: peix i marisc. Menja-la amb seguretat. El peix és un aliment de gran qualitat nutricional amb una proporció elevada de proteïnes. Menja productes del mar 2-3 cops a la setmana. Peix blanc, blau o marisc. Diversifica les espècies. Quan compris peix o marisc, tria'l per la seva frescor. Neteja'l bé. Escata'l i extreu-li les vísceres el més aviat possible. Congela durant 5 dies el peix que vulguis consumir en cru o poc cuinat. Compra'l congelat si el teu frigorífic té menys de 3 estrelles. Cuina bé el peix i de forma homogènia a una temperatura de 65 graus centígrads o superior. Per preparar sushi, sashimi, carpaccio, saitó amb vinagre, escabeig, ceviche, tataki i fumats, congela el peix durant 5 dies. La congelació inactiva els anisakis, paràsits que poden contaminar peixos i cefalòpodes marins. Cuina els musclos i les cloïsses a una temperatura suficient, 65 graus centígrads, i rebutja els que no s'hagin obert. Respecta la cadena del fred i menja'l preferiblement el mateix dia de la compra. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.
1: Informació, música, entreteniment.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
3: Perdona? Menye, menye, menye,
4: menye. Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Abans se sentia molt allò que no s'ha de barrejar l'esport amb la política. Però a poc la gent es va començar a donar de la inframentalitat d'aquesta afirmació i ha anat caient en un oblit sensat. Els fets de les últimes hores ens demostren que no hi ha res més polític que l'esport. Si més no, a Espanya. Des del xascarrillo de Puigdemont amb el Girona fins a la conspiranoia de Borja Semper, tothom ha aprofitat per sucar el melindro a la xocolata del Consejo Superior de Deportes, que no es pot negar que és un organisme polític. I ha vist una ocasió esplèndida per recordar qui mana i de pas apagar un incendi que no convenia al govern socialista que garanteix la pau romana de Catalunya. El més sorprenent, però, ha estat l'amenaça pilota passada dels internacionals del Barça, que estaven disposats a no anar a la pròxima convocatòria de la selecció, perquè això sí que m'hauria fet gràcia de veure-ho.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
7: Repetiràs.
9: Año mira sacra! ¡Ole tú que matas!

0: La puc ajudar?
1: Sí, mira, m'agradaria que el meu veí de dalt escoltés jazz en lloc de reggaeton.
0: No sé, és un canvi molt dràstic.
1: Amb les ofertes de Leroy Merlin pots canviar tot el que vulguis a casa teva. Bé, gairebé tot. Aprofita els nostres descomptes de fins al 25% i fes un bon canvi a casa teva, Leroy Merlin. Consulta les condicions a la botiga i al web.
2: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
3: Ràdio Vila-sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: En el mar dels infants, molta atenció a pares i mares. Els volem advertir dels perills que s'amaguen rere les conegudes com a fruitinovel·les. Uns colabrots protagonitzats per fruites, creades amb intel·ligència artificial, que es poden veure per plataformes com TikTok, rere els quals s'amaguen tota mena de violències. Sergi Bassoles.
2: Pomes, maduixes, plàtans i tota mena de fruites i hortalisses que cobren vida i protagonitzen autèntics colabrots.
3: Sospecha algo. La mía me estaba oliendo la ropa, pero no sabe nada esa frutita ingenua.
2: Es tracta de les ja virals fruitinovel·les, un producte que presenta l'estructura clàssica d'un cereal amb la particularitat, però que els seus protagonistes són fruites aparentment innocents. Uns continguts generats amb intel·ligència artificial que arriben a milions d'espectadors mitjançant les xarxes socials.
4: Si este bebé sale una simple manzana roja como el otro mocoso, tú, él y lo que traes adentro se largan de mi mansión.
5: Augusto, ten piedad.
2: Uns continguts perillosos que rere una pseudoaparença d'innocència normalitzen comportaments i ideologies nocives.
6: Amb unes fruites que semblen molt simpàtiques per llançar contingut masclista, contingut racista, contingut suïcida.
2: Especialment preocupant, adverteix Marc Massip, psicòleg de l'associació Desconnecta, pels menors que majoritàriament visualitzen aquests continguts.
6: Si ets creient resar i si no, pots comprar el número de la rifa. Si els nanos veuen aquest tipus de contingut, pot passar que el nano no li tingui cap afectació, pot passar que sí.
2: Una Macedònia rere una pseudoaparença d'innocència infantil que amaga narratives extremistes i violentes que fomenten, segons els experts, la radicalització dels més petits.
7: A Ràdio Vila-sacra, cerquem i ens preocupem de la notícia que ens cal saber.

0: No es tracta només de reciclar. Cal reciclar bé, amb persones compromeses, professionals responsables, implicats en construir un món millor. Xavier, Maria, Antoni, Núria, Jordi, Laura.
1: Gent Ràdio Vila-sacra.
0: Perquè no és el mateix reciclar que reciclar bé.

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: Si dius pizza, perfecte, però si afegeixes pazza...
2: Pizza Pazza!
1: Ja tens pizza stop. Pizza Pazza, pizzas, cuina italiana i mediterrània, pasta, amanides, tapes, al passeig de la platja de Riells, Avinguda Riells 47, l'Escala, 972-77-44-41. La pizzeria

0: gran bufet lliure a Girona. Qualitat a bon preu i amb una amplíssima varietat de possibilitats amb el show cooking, la cuina mediterrània i un bon ventall de plats de cuina internacional. Cada migdia de dilluns a diumenge fins a les 5 de la tarda. La qualitat d'un bon restaurant en un bufet. Gran bufet lliure a Girona, al costat de l'espai gironès. Un renovat bufet que has de descobrir.
1: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amb el lleu brillant.
2: Dig, man, there goes Mac the Knife.

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu 30 €. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: I parlant d'emocions...
3: 70.
4: La millor selecció de cuina del món

0: Doncs bé, arriba amb moltes ganes aquesta estona que esperem a molts de la nostra audiència i personalment l'hora de cuinar, perquè tenim a la nostra cuinera de la ràdio dintre aquest espai Fogons i Zavendal, que és la Joana Molins. Bon dia,
1: bon
0: Joana.
1: Bon dia, bon dia a tothom.
0: Amb il·lusió es posem a la cuina. Bueno, jo ho dic baix perquè jo no m'hi poso gaire a la cuina, no m'agrada gaire a la cuina.
1: Tu ja tens un bon cuiner.
0: Sí.
1: Ho fa per tu.
0: Molt bé, Joana. T'has dit tota la raó, la veritat. Vinga, Juanita, què ens aportes?
1: Aquesta setmana, per comptes de les cassoles que fem i cuinats, ens hem passat al dolç. I us proposo uns bunyols de Sant Josep, que abans aquests bunyols sempre es feien per Sant Josep.
0: Ah, sí?
1: Sí,
0: ah,
1: per mira. Això se'n diuen bunyols de Sant Josep, perquè són uns bunyols ràpids, i abans es feia molt la típica crema catalana i els bunyols aquests de Sant Josep.
0: Sant Josep, sí.
1: I us he portat aquesta recepta perquè és molt fàcil i molt bé de fer, molt, molt ràpida de fer.
0: Molt bé, perquè els bunyols sempre ja potser tenim el concepte que han de llevar,
1: han
0: tota
1: de llevar,
0: la història...
1: I amb el pa de París, i el sí, pa de sí, forner... Sí, sí, no, sí, aquests no, aquests
0: vinga,
1: no.
0: Doncs va, vinga, apuntem.
1: Doncs au, jo us he portat la recepta de mig quilo. Penseu que aquests bunyols, si us en sobren, els podeu congelar, eh?
0: Què dius ara?
1: Sí, i tant, i tant.
0: No ho hauries proposat
1: mai. Amb un tàper de vidre, congelats, llavors es treuen, es deixen a la nevera i, escolta, queden iguals, de bons.
0: M'he fixat amb això que dius tàper de vidre.
1: Sí, sí, millor...
0: Tu normalment congeles amb vidre?
1: Sí, normalment procuro el vidre, el que passa és que depèn de què, el plàstic és més prim.
0: Ah,
1: i en el congelador, en els calaixos, ocupa més el tàper de vidre.
0: Sí, sí.
1: I depèn de què, el peix o alguna cosa, ho congelo amb un tàper més finet, per aquest motiu, Però a mi m'agrada més el tàper de vidre. I per escalfant, no hi ha com el tàper de vidre,
0: Molt bé.
1: No escalfem mai un menjar amb un tàper de plàstic. Si el tenim congelat, el traiem del congelador i el passem amb un de vidre.
0: O
1: una cassoleta,
0: o
1: el que sigui.
0: Vinga, va, mig quilo.
1: Bueno, doncs mig quilo de farina normal, 200 grams de sucre, 6 ous, tot l'ou, la clara i el rovell, tot, 2 sobres de llevat químic, del que gasteu.
0: Això és en el supermercat? O
1: sí, sí, el supermercat.
0: I porta aquest nom, llevat químic?
1: No, el Royal, posem, però no diu una marca. No diu una marca, de llevat químic.
0: Molt bé.
1: Matafaluga, una cullerada de cafè, depèn del gust, però jo amb una cullerada de cafè, per aquesta quantitat, ja en tinc prou. Si ho feu el doble, n'hi heu de posar més.
0: Molt bé.
1: A una tassa de cafè d'oli, la tassa, si és molt petita, poseu-n'hi una i mitja, perquè a vegades ja tenim aquelles tasses de cafè minis, aquella altra normal de sempre. Una tassa d'anís.
0: L'anís, que aquesta vegada sí que jo ja l'entenc que té que haver-hi l'anís, però molts àpats que ens has explicat, Joana, que tu hi poses
1: l'anís i en els cargols i molts àpats. Sí,
0: a veure, una tassa, sí?
1: Una tassa d'anís. Si us agrada més, una mica més, no passa res. Un raig de llet.
0: Un raig, què vols dir?
1: Sí, agafem-hi un ratxet de llet. Primer posem-hi un ratxet petit. Una pell de llimona. Un pessic de sal. I ja ho tenim.
0: Molt bé.
1: I el sucre ja l'hem dit.
0: La pell de llimona també el nostre gust,
1: sí,
0: Joana.
1: La pell de llimona el vostre gust. I llavors l'oli de girassol que tindrem a punt per fregir-los. I sucre que els hi posarem quan estiguin fregits. Els hem deixat amb un paper absorbent que es mengin una mica aquell oli, els passarem pel sucre i els anirem posant en una plata.
0: Molt bé. Doncs vinga, anem-los a fer.
1: Vale. Si teniu fregidora, agafeu una fregidora d'aquestes petites a 150 graus, 160, i penseu que, bueno, ho tindreu fet en un moment. Perquè, és clar, a la paella, sabeu què passa? Que tenim l'oli que fumeja, però no sabem si està a 180, 190, hauríem d'agafar el termòmetre aquell que tenim. I al moment que li torna a estirar, aquell oli ja ha baixat de temperatura. Llavors queden com, en canvi, aquí, quan el llum de la fregidora s'apaga, ja pots fer l'altra tongada. Jo sempre els faig en fregidora.
0: Val, així és, realment saps la temperatura de l'oli,
1: i no
0: que
1: queden gens oliosos, no. Molt queden bé. Tan oliosos, Doncs llavors agafarem la farina. Primer de tot posarem les clares i el sucre. Ho blanquejarem tot. Si teniu una amassadora va molt bé. Si teniu una amassadora per amassar...
0: Ah, val, sí.
1: Una amassadora, doncs primer hi poseu els ous i el sucre. I ho deixeu que es blanquegi, que és el que diem, que volem dir, que el sucre s'ha ben barrejat amb els ous. I llavors hi tirem el pessic de sal, i tirem aquesta mica de pell de llimona, en allà ratllada, i ho deixem passar. Com tinguem això ben blanquejat, ja hi podem començar a posar tots els líquids, que són la tassa d'oli, la tassa de l'anís, aquesta mica de mata feluga i un raig de llet. No n'hi tirem molta, perquè aquesta pasta ha de quedar espessa. Ja això me temps a posar-hi una mica més.
0: Va, si se'ns queda molt molt, un ratxet més, no?
1: Un ratxet més. Llavors hi posarem la farina i ho deixarem tot amassar uns 15-20 minuts. Si ho fem a mà, també, amb les varilles aquelles, ho anem amassant fins que veiem que la pasta està ben barrejada, 20 minuts ben amassat. Que ens ha de quedar, quan agafem la cullera, una cullera grossa, la pasta no ens ha de caure de la cullera, per dir, de l'espessor que ha de quedar. I llavors, si veiem que ens ha quedat massa, n'hi tirem una mica més de llet.
0: Va,
1: això anem en compte, perquè llavors, si no, si, que ens ha quedat massa clar, i posem una mica més de farina, no hi ha problema,
0: Agafem
1: una cullerada de farina, i tirem, i ens queda més espès. Vull dir que amb això no hi ha problema. I llavors, com ja ho tingueu tot així, agafeu una cullera grossa, i jo ho faig, n'hi ha gent que ho fan amb dues culleres, jo ho faig amb la cullera. Una cullera grossa i amb el dit, els vaig tirant a dins la frigidora i dins l'oli. Si feu amb oli, aneu al tanto i no cremeu-vos. Com estan rossets, els traiem, els posem en un paper absorbent d'aquests de color groc, que és el que absorbeix més bé l'oli, i ja tenim un plat allà amb sucre, els passem pel sucre i amb una plata.
0: El sucre que hi poses?
1: Sucre del normal.
0: No el tritures més? Ni...
1: No, hi ha gent que hi posa el sucre aquell altre...
0: Que
1: no me'n recordo que s'hi diu, aquest sucre de les ensaïmades, que ara no me'n recordo el nom que se'n diu. A mi m'agrada el sucre normal, perquè quan menjo m'agrada trobar-hi el rec-rec del sucre, com si mengessis xurros o això.
0: Fantàstic, molt bé. Repetim els ingredients, Joana?
1: Repetim els ingredients. Per mig quilo de farina, 200 grams de sucre, 6 ous, un sobre de llevat químic, la mata feluga, una tassa de cafè d'oli, una tassa de cafè d'anís, al vostre gust, si us agrada una mica més, poseu-n'hi un raig de llet, un pessic de sal, la pell de llimona i el sucre i l'oli de girassol per fregir-los.
0: La pell de llimona, quanta estona li hem de deixar-li?
1: No, la pell de llimona ratllada, ja queda aquí ratllada,
0: ratllada.
1: No, una pell de llimona ja ratllada,
0: Molt bé.
1: Ratllada, ja la ratlleu fineta i ja queden aquí dintre.
0: Molt bé, fantàstic. Doncs ja tenim aquests bunyols a punt. I bé, doncs fem-ho pensant que anem de guardar uns quants, que així doncs ja tindrem feina feta, concentrat.
1: Exacte, sí, perquè si no, hasta el diumenge que ve, dius, ara no tenim res per postres, doncs que no els has de treure tots, vas allà al tàper, agafes 5-6 i els vas traient.
0: Molt bé, doncs vinga, la crema.
1: Ara anirem per la crema, perquè aquests bunyols, com que són amassats, que és el que diem, aquests bunyols no són aquells de vent, aquests bunyols queden amassadets, per això són aquests fets així ràpids. Doncs llavors agafem el bunyol i l'obrim, un plat de crema i suquem. Queda boníssim, Queda boníssim, I clar, llavors, per Sant Josep també és la tradicional, la crema. A mi la crema m'agrada sense cremar, però això ja és opcional.
0: Sí, això cada un a veure.
1: Cada un al seu gust. Però vull dir, la fórmula és la mateixa, que llavors ho cremem o no ho cremem, Llavors us donaré per un litre de llet.
0: Val.
1: Que un litre de llet, 8 rovells d'ou, això sí, només el rovell, ja ho sabeu, les clares els aguardem, i un altre dia en fem una truita d'aquestes avorrides i fem un all tendre.
0: Ah, val.
1: Un all tendre.
0: Ara jo he fet una cara així que ja pots comptar que, bueno...
1: Bueno, un all tendre, deixatem aquests rovells al vespre mateix o l'endemà, no els guardem gaire, perquè ja els hem obert, no els guardem. I fem una truita d'aquestes all tendre d'aquests rovells d'ou i veureu, val. Boníssim.
0: Home, però és que a més has dit una truita avorrida, i esclar, ja m'has deixat a mi ja, realment, en plan, i no me vaig.
1: Ens diuen avorrida, però a mi m'agrada. A mi m'agraden les truites de clares. A mi m'agrada.
0: Bé, molt bé.
1: Doncs aquests 8 rovells d'ou, els 200 grams de sucre, després hi posarem 60 grams de maicena sí, maicena, jo hi poso maicena, per espessir, la pell d'una llimona i un trosset de canyella. Llavors jo ho faig de la següent manera: agafo la llet, agafo el trosset de canyella, al vostre gust, i agafo la pell de la llimona, però aquí no cal ratllar-la, només el groc, o al vostre gust també poder mitja llimona, i ho poso a bullir. Una vegada tinc això bullit, deixo refredar aquesta mica de llet.
0: Esperes que bulli i tal.
1: Bulli, tapada, que en 5 minuts bulli, tapada, la deixo reposar una mica, i llavors aquesta llet la colo. Colo perquè no hi quedi ni cap trosset de canyella, ni quedi res. I llavors és el moment d'agafar un pot, si el volem fer un pot, una olleta, agafem aquests rovells d'ou, i agafem els 200 grams de sucre i ho blanquegem també amb les varilles.
0: Ah, està bé.
1: Ho blanquegem, ben blanquejat. A part, ja tindrem una mica de llet d'aquesta que l'hem posat en un bol junt amb aquests 60 grams de maicena. I aquesta maicena també la passarem. Quan tinguem aquesta maicena, tot això ja ben barrejat, la tirem a dins aquest po, aquest, aquí amb, amb els rovells i el sucre, i posem la llet que ja l'hem colat. Ho posem al foc, ho remenem bé, com veiem que es passeix, ja la traiem. Com comença a espessir? No ho deixem, perquè llavors és com se'ns talla. Llavors la podem posar o en platetes individuals o en una plata grossa, que fa molt de goig. Si ho menges aquell dia amb una plata grossa i llavors poses a la, la plata de taula i els bunyols, oh, i a cullerades vas posant, oh, cada un el seu plat, el que passa és que si l'has de guardar amb les platetes petites poder no fa tanta aigua, sí, perquè esclar, ja sabeu que aquesta crema 2-3 dies, eh? Perquè si no fa aigua. Però llavors, perquè no ens faci aigua, quan l'hem fet i la posem o amb una plata grossa o amb platetes, agafem paper film i filmem tota la plata ben filmada, i les platetes grosses igualment. Per què? Perquè no ens hi entri l'aire i no ens faci aquesta mica d'aigua que hem dit, eh? Llavors, bueno, doncs repetiré els ingredients perquè els podeu anar agafant. Un litre de llet, 8 rovells d'ou, 200 grams de sucre, 60 grams de maicena, la pell de la llimona, eh? I un trosset de canyella. Això per fer tot això.
0: Vinga, Joana, moltes gràcies.
1: Adéu-siau, fins la propera.

0: Ràdio Vila Sacra. Tot un programa de programes.
1: Un programa amb molta potència.
2: Oloraràs la seva força.
1: Un programa amb ironia.
3: Continues te tomando la broma?
1: Un programa...
4: Per tenir-lo sempre a mà.
1: Un programa...
5: D'un sabor excel·lent.
1: Un programa on no importa què passi.
0: Tot un programa de programes.
1: T'agrada?
2: Sí!
1: Ningú no et dona tant. Sens dubte. No sé si m'entens.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Els cellers de la DO Empordà comencen la Verema 2026 amb bones sensacions. Segons les primeres informacions, l'estat de la vinya és molt sa i l'equilibri entre el grau i l'acidesa és òptim. I és que les bones sensacions de Ràdio Vila-sacra arriben arreu. Dispositiu especial de seguretat, trànsit i neteja per a l'acústica de Figueres amb 450 efectius. Dispositiu format per Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, voluntaris de protecció civil, seguretat privada i servei de neteja. Detenen un home en 7 ocasions per furts durant les dues primeres setmanes d'agost a l'Escala. Durant el juliol ja havia estat detingut dues vegades més per la mateixa tipologia de delictes. Torna a estar al carrer.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: I parlant d'emocions.
3: 31.
4: Vale.
5: Què dius?
6: Què?
5: I tens proves del que dius? Doncs directe al jutjat. No tens proves?
6: No.
5: Doncs a l'infern per ser mala gent.
2: I parlant d'emocions.
3: 48.
7: Torna a connectar amb la vida.
8: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
9: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
5: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: Canya Figueres, o què?
1: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo and Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat amb la col·laboració d'Estrella Damm.
2: Tallets, Ginestar, Teràpia de Xoc, La Ludwig Bank, Cerco, Dan Peralbo, Diversiones i molts més.
3: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes d'altura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
2: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
3: Vine a les festes d'altura, com les d'Olot, enlloc.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Meta limitarà per defecte l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys als Estats Units com a part de l'acord per esquivar el macrojudici sobre el disseny addictiu de les seves aplicacions. El grup de Mark Zuckerberg accepta pagar més de 16.000 milions de dòlars, una xifra molt inferior als 200.000 milions que demanaven la trentena d'estats en la vista oral iniciada la setmana passada a Califòrnia. El fiscal general d'aquest estat, Rob Bonta, ha explicat els termes de l'acord amb Meta, que inclou restriccions horàries de l'ús de les aplicacions a infants i adolescents.
2: Per tots els usuaris menors de 18 anys, Meta ha acceptat establir un límit de temps diari per defecte de 2 hores, que reduirà a 1 hora si altres plataformes afegeixen a l'acord. També estableix un bloqueig per defecte entre la mitjanit i les 6 del matí, quan els nostres fills haurien de dormir i no fer scroll amb la pantalla.
1: També es limitaran les notificacions.
2: Meta s'ha compromès a bloquejar les notificacions entre les 10 del vespre i les 7 del matí i durant la jornada escolar, quan els nostres fills haurien d'estar dormint i estudiant, no fent scroll.
1: L'acord extrajudicial entre 29 estats nord-americans i Meta impedirà als joves veure els m'agrada de les seves publicacions i desactivarà per defecte els filtres que imiten la cirurgia estètica. El judici contra Meta havia de determinar si el grup de Mark Zuckerberg havia dissenyat Instagram i Facebook perquè siguin addictives i també els efectes que l'escroll infinit té sobre la salut dels menors. Els experts consideren que l'acord al qual ha arribat Meta amb els Estats Units és un mecanisme per no haver de fer públics més detalls sobre com impacten els algoritmes en el cervell humà. Cèlia Forment.
3: Ho ha explicat l'expert en ciberseguretat i informàtica Bruno Pérez Junca a 3Cat Info.
4: Abans d'arribar a judici, doncs, som un acord. El que passa que realment es veu que hi ha unes ganes de no arribar en aquest judici i a fer-li preguntes que potser serien una mica pollents o que potser no tenen ganes de contestar, com per exemple perquè la majoria dels directius seus doncs no permeten l'ús de les xarxes als seus fills, no?
3: Des del punt de vista sociològic, segons Liliana Arroyo, doctora en sociologia i especialista en innovació social digital, el compromís que agafa Meta de limitar el temps d'ús trenca l'imaginari col·lectiu de la disponibilitat permanent.
5: Aquesta necessitat d'estar sempre disponibles i a més sempre accessibles. Això en concret sabem que afecta moltíssim el que són els hàbits de son, de descans i d'estudi, fins i tot. Doncs això és una bona notícia en termes del temps de dedicació i d'ús.
3: Però també avisa d'un possible efecte rebot.
5: En aquells usuaris i usuàries que s'hagin identificat amb aquests filtres, que es reconeguin més amb el filtre activat que no pas amb la seva pròpia imatge sense el filtre.
3: Per l'experta, aquest acord és clau per entendre que les xarxes socials no només han de buscar captar l'atenció, sinó també posar límits a com es consumeixen i avisa que les restriccions s'haurien d'estendre a totes les franges d'edat.
1: Els experts consideren que l'acord al qual ha arribat Meta amb els Estats Units és un mecanisme per no haver de fer públics més detalls sobre com impacten els algoritmes en el cervell humà. Els experts consideren que l'acord al qual ha arribat Meta amb els Estats Units és un mecanisme per no haver de fer públics més detalls sobre com impacten els algoritmes en el cervell humà. Els experts consideren que l'acord al qual ha arribat Meta amb els Estats Units és un mecanisme per no haver de fer públics més detalls sobre com impacten els algoritmes en el cervell humà.
6: Oi que et sona aquesta cançó? Flipes.

0: la sacra de l'Alt Empordà al món.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
2: En el 107 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: Segons l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, més de 350 milions de persones al món tenen ansietat i a Catalunya afecta prop del 17% de la població. La majoria són dones. Respira, amb guió d'Àurea Muñoz i dibuixos de Judit Creuet, publicat per Planeta Còmic, visibilitza aquest trastorn, posant-li cara a Valèria Obareda.
5: L'Alice és la protagonista de la història i ja la primera pàgina es diu Respira, una paraula que Àurea Muñoz, que ha viscut episodis d'ansietat, s'ha repetit molt.
6: Jo sempre he dit que Respira ha sigut un mantra per mi, de sempre, que involuntàriament, sempre que hi ha hagut algun moment que m'ha posat nerviosa, no?, que dius, m'estic enfrontant a una situació que no sé què és el que hauré de fer exactament, respira. I sempre ha estat aquesta paraula com rondant-me el cap. I quan vaig començar a escriure respira, comença dient literalment respira, perquè és aquest mantra inconscient de ara un moment, respira. I així va sortir com sol. No va haver-hi discussió del títol, és que és això.
5: Quan l'autora passava per una situació d'ansietat, va canalitzar els seus sentiments escrivint. I d'aquí va sortir la idea. Plasmar-ho en un personatge que expliqui el que sent ajudarà que la gent ho entengui. Sentim Judit Creuet.
6: Teníem dos objectius principals amb aquest còmic. El primer és si alguna persona està passant per un procés així, pugui veure que no està sol, perquè moltes vegades aquests sentiments són molt aïllants. I l'altre objectiu era al revés, per gent que no pateix ansietat, poder ajudar-li a entendre què és patir ansietat, entendre què està passant, entendre com ajudar i poder estendre la mà.
5: Tot passa en una illa, que fan servir com a metàfora visual. Converteixen el mar en un símbol de l'ansietat, perquè tot el que l'Alice no vol afrontar l'ofega.
6: Era fàcil fer-ho entendre, ella ofegant-se, ella rodejada d'aigua, ella li té por al mar, el qual representa que li té por a la seva ansietat. No vol afrontar la seva ansietat, no vol afrontar el que li crea temor, però no pot fugir d'ell. El mar no desapareix perquè no t'agradi veure'l, segueix allà.
5: Àurea Muñoz i Judit Creuet es coneixen de fa anys i han treballat amb molta complicitat. De fet, el procés ha estat una mica la inversa del que és habitual.
6: Ella va escriure una petita novel·la i me la va enviar. I jo a partir d'això vaig començar a fer els primers esbossos de com m'estava imaginant aquesta història que ella m'explicava en pàgines de còmic. I a partir d'aquí dèiem, doncs crec que la història no flueix tan bé com ho imaginava quan canvies d'escrit a dibuix. Anem a canviar-ho. I m'ho canviava i m'ho tornava a enviar i jo tornava a fer dibuixos. Fins que les dues no dèiem, vale, estem contentes, ara ho podem passar net. I amb aquest mètode de treball al final el que passava és que el guió venia després dels dibuixos. Un ordre poc usual.
5: I la recomanació és clara pels que tenen ansietat i els que els poden ajudar.
6: El més important és la comunicació. Fer el primer pas, que és difícil, no? Agafar una persona de confiança i dir-li m'està passant això, perquè moltes vegades també tenim la por a explicar-ho, però jo crec que ens hem de treure una mica aquestes pors i tothom sempre està disposat a ajudar. I la persona que ajuda algú que té ansietat, escoltar, preguntar què necessites, perquè cada persona que té ansietat és un món. Potser una persona necessita estar sola i posar-se la música i una altra persona necessita una abraçada. Per tant, comunicar-se moltíssim, escoltar moltíssim.
5: I com ens diu constantment el còmic, aturem-nos un moment i respirem.

0: arriba l'acústica, Figueres es transforma. I és que engolir més de 100.000 persones al centre de la ciutat no és un repte fàcil. Alguns l'esperen amb candeletes, d'altres en fugen. El cas és que atrau visitants de tot Catalunya i s'ha convertit en el festival de música en català més multitudinari. Filomena, Defcon 2, el duet de fusió tradicional a l'Osa, Buhos, Pastora, La Fúmiga o Fades, un dels màxims exponents del queer català. Dissabte obre la tarda País de Xauxa, Carlota Giró, Joina, Max Navarro, per acabar la nit amb Sopa de Cabra, 31 Fam, des del País Valencià i arriba el projecte d'en Malifeta i ben a prop i jugant a casa la Ludwig Band.
1: Tot se m'ha fet tan feliç de sobte.
0: Xavi Pasqual n'és el director.
2: I aquesta fusió del bon estat de salut del festival i el bon estat de salut de la música en català fan una simbiosi d'èxit.
0: Diumenge és el dia dels ressorgits Locomia i final de festa amb Orquestra Diversiones, que ja és un clàssic festiu de comiat dels de Calonja, amb boes, humor i reverència. A Figueres, 23a edició de l'acústica, fins diumenge.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: Xato! L'estiu s'acaba. No hi ha més platja.
8: Tant si t'agrada com si no, l'estiu s'acaba. O no. Sorteig de la grossa de la Diada. 2 milions d'euros per allargar l'estiu.
9: Mira, diré un acudit que hi vaig sentir ahir. Quina bèstia és la que dona més voltes després de mort? Doncs el pollastre l'has. Ai, a mi em va fer riure molt. I també hey, dona de volta.
10: Agafa el telèfon i truca.
11: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.

0: Les anomalies de temperatura detectades a casa nostra des del 2022 i una sequera molt profunda situen Catalunya a la zona zero de la crisi climàtica a nivell mundial per sobre de ciutats com Nova Delhi, Tòquio o Atenes. És una de les conclusions d'un estudi del Servei Meteorològic de Catalunya que confirma que les sequeres han empitjorat els darrers anys i que l'última ha estat la més greu de la història. Ho ha explicat aquesta emissora Vicent Altava, tècnic del Meteocat.
1: Fent un estudi de la temperatura a nivell planetari hem vist que la zona mediterrània occidental, on hi és Catalunya, els últims anys és la que més ha escalfat en proporció a la seva temperatura mitjana de tot l'hemisferi nord i sobretot de latituds mitjanes, la qual és una cosa molt excepcional i fa que Catalunya i el Mediterrani en general sigui una zona crítica climàtica des d'aquest punt de vista.
0: L'estudi també apunta que les precipitacions de la primavera no han servit per recuperar-nos dels efectes d'aquestes sequeres, que en el futur podrien ser molt més extenses. De fet, el treball demostra que Catalunya s'està tornant més àrida i que això a mitjà termini també afectarà el paisatge del territori.
1: Que anirem cap a més incendis, és a dir, els incendis són un fenomen transformador del paisatge sense cap mena de dubte. Moltes espècies, per exemple caducifòlies o més típiques de latituds septentrionals d'Europa, no es trobaran còmodes a Catalunya. Per exemple, el roure de fulla ampla, el faig i altres espècies com el Pinus arepensis, el pi blanc o el matollà, per exemple, doncs podrem guanyar protagonisme.
2: Pensa.
3: O millor escolta altres llocs, o mira la tele que això no t'ho explicaran.

viatge en el temps. Sabies que sovint passes per davant de jardins, fàbriques i palaus que amaguen històries fascinants? Entra a patrimoni.amb.cat i viu els fets més rellevants de les nostres ciutats. Xarxa Metropolitana de Patrimoni, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional,

0: del consum moderat de vi deriven de compostos com els flavonoides o els antocians, amb elevada acció antioxidant. Un altre compost important és el resveratrol, que té propietats antioxidants i anticancerígenes, sobretot en el vi negre. El seu consum moderat pot contribuir a la millora del sistema cardiovascular, reduint el colesterol dolent i augmentant el bo.
1: I és que els productes catalans són salut.
2: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món. Vila-sacra!

La composició del vi és molt complexa. Conté aigua, alcohol, sucres, àcids orgànics, sals minerals i molt poques vitamines del grup B. Els beneficis a

0: Associació Remplant Flinfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Tens vocació de bomber o bombera? Aprofita la nova previsió de 300 places. A Òrbita Gironina et preparem per totes les proves per aconseguir-ho. Informa't en el 972-207-216 o a orbitagironina.cat o vine a visitar les noves instal·lacions al carrer Bonestruc de Porta 20 de Girona. Si vols ser bomber o bombera, amb Òrbita Gironina, tu pots!

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Més de 130 organitzacions denuncien que els gots reutilitzables que es fan servir als festivals de música acaben augmentant l'impacte mediambiental. Entitats com Greenpeace o Resero assenyalen els grans festivals que esquiven la normativa i no tenen un sistema de recollida i neteja que permeti tornar a utilitzar els vasos. Per això pressionen el govern espanyol perquè aprofiti la imminent reforma de la norma per obligar a implantar sistemes efectius de recollida i neteja d'aquests gots. Rosa García és la directora de la Fundació Resero en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Ara que s'obre la finestra de que s'aprovi el nou real decret d'envasos a nivell estatal, es revisi aquesta norma i es redacti de forma que no hi hagi opció de posar en dubte que el sistema que ha de ser obligatori és disposar de gots reutilitzables dintre d'un circuit de reutilització, de recuperació, higienització i tornada a posar en marxa.
1: Tot i que des de fa 4 anys la normativa obliga a implantar alternatives als envasos d'un sol ús, les entitats lamenten que a la pràctica els gots reutilitzables s'han convertit només en un producte de merchandising.
2: Aquest got realment no segueix el circuit de reutilització. O bé no te'l deixen retornar i no retornen els diners, o bé fins i tot després no s'emporta cap lloc al neteig ni el tornin a utilitzar. Per tant, en comptes d'una mesura de prevenció de residus, s'acaba convertint en una eina de merchandising dels propis festivals.
1: Des de Resero denuncien que l'arribada dels gots de plàstic dur s'ha convertit en un ingrés extra pels festivals que adquireixen envasos a un preu de cost de 20 o 30 cèntims que després venen a 1 o 2 euros.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
3: I ara música.

Volar en helicòpter és una sensació única. Coptering t'ofereix un servei complet de trasllat de passatgers en helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava, la segona residència a la Cerdanya, un hotel a Mallorca, un restaurant especial. Aparca el cotxe, oblida't de cues i aglomeracions i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.

xarxa de museus de les comarques de Girona va presentar Museus en Joc, un nou joc de taula pensat per descobrir el patrimoni cultural del territori d'una manera lúdica i participativa. Després de 2 anys de treball, el projecte es materialitza en un joc de cartes per a tots els públics, de 8 a 99 anys, i ja es pot trobar a les botigues dels 26 museus de la xarxa. El joc convida els participants a crear la seva pròpia exposició a partir de peces representatives dels museus gironins. Les partides duren uns 20 minuts i estan pensades per a 2 a 4 jugadors, ampliables a 5 amb les cartes d'expansió que es poden aconseguir visitant els museus. El joc ha estat creat pels mestres Guillem Coll i Anna Vila, amb il·lustracions de Roser Mates, i s'ha concebut en criteris d'accessibilitat i sostenibilitat. Les instruccions estan en 4 idiomes, colors inclusius i una caixa de cartró i sense plàstics. El joc es pot adquirir per 10 euros a les botigues dels museus i 500.000 d'exemplars s'han començat a distribuir gratuïtament a biblioteques, centres educatius, aules hospitalàries i equipaments socials del territori.

0: salta sobre un peix volador.
1: Puja sobre el llom d'una cobra imperial.
2: I domes un drac mil·lenari.
3: Te'n recordes? I tant que te'n recordes. Vine a viure uns dies inoblidables. PortAventura World, Made to Remember. Hotel més entrades des de 79 euros per persona i nit. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
5: Des que vam veure la pel·lícula de Tocibago, la meva dona, la Eli, a casa, tot el sempre està cantorreant el tema de l'Ave. I avui, com que fa 60 anys que es vam casar, doncs jo li he volgut dir, mira, doncs trucarà perquè el celebrarem tots junts. A més, tinc la sort de viure sense medicaments. Sí, i em va tocar a la loteria. Vaig anar a Burgos, de militar, de milícies universitàries, i em trobo una xica allà a Burgos, i mira, un dia el dijous sant, se va plantar al davant, al passeig de l'Espolón, se planta al davant meu amb tres amigues, i es van posar a enraonar. I fa 60 anys que parlem. Vaig anar a casa a la plaça de Rei San Fernando, segon pis, número 9, a Benali per ser novi de la seva filla. I llavors vam escriure les cartes durant un any. I després ens vam casar. Vaig anar a demanar permís per ser novi. I vam casar a l'església de Santa Gadea, on va fer justament el CIP, a Santa Gadea, Santa Àgata de Burgos. I per tots vosaltres, el tema de l'Ara de Tocibago.

0: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
1: Sentiràs la diferència.

0: tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat.
1: El programa del divendres a les 5 de la tarda.
0: Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.

Notes pèrdues de memòria? Activity i Memo, de Laboratoris Clinitec, és un xarop elixir exclusiu per a retornar la funció mental, a base d'extractes, vitamines i minerals que estimulen la funció del cervell i l'activitat mental i cognitiva per no oblidar-te de res amb el declivi de l'edat, o també per adolescents que necessiten millorar la seva concentració i la seva funció mental. És normal que vagi fallant amb el pas del temps o l'estrès, i de vegades notem que falla més del compte, o bé, no ens concentrem. És probable que abans recordessis tots els aniversaris i ara ja no, o que ja no recordis on has deixat les claus o a on has aparcat el cotxe. Si casos així es repeteixen freqüentment, val la pena provar el xarop elixir Activity i Memo. És natural, amb registre sanitari i apte per a tothom. Només en prens una culleradeta al matí i llestos. Truca ara al 650 51 52 53 i amb la compra de 2 mesos et regalen el 1er mes gratis perquè comprovis que funciona i no t'oblidis de res. Truca al 650 51 52 53 i el rebràs per missatgeria sense despeses d'enviament. Només trucant al 650 51 52 53.

0: ahora toca calma.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Els vells amics, un viatge per tota la vida. Una novel·la sobre els somnis per complir i el pes de l'amistat. Els vells amics, de Sílvia Soler. Un llibre de columna.

0: Gadgets, Ginestà, Teràpia de Xoc, La Lut Big Bang, Serco, Dan Peralbo, Diversiones i molts més.
1: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes d'altura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
0: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat, amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
1: Vine a les festes d'altura, com les d'Olot, enlloc.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Poder fer tràmits sense haver de desplaçar-se és un dels objectius de l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils que han posat en marxa la Generalitat aquest darrer any. Els detalls, Maria Huguet.
4: El govern ha calculat que des que funcionen s'han pogut fer prop de 5.000 tràmits i atencions, ja sigui amb una videotrucada o amb una oficina que es desplaça directament a la plaça del municipi, perquè sovint l'àmbit digital també suposa una barrera per a moltes persones. L'Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
5: Hem embarcat 5 oficines d'atenció ciutadana mòbils en aquestes furgonetes que recorren, no, al conjunt de Catalunya, en més de 200 municipis de l'àmbit rural de Catalunya. Això està permetent que en municipis com Vilaller o en municipis com Montgai arribi l'atenció ciutadana directament a la plaça del poble per poder tramitar el que, doncs, principalment ajuts de dependència, amb reconeixements, no, dels certificats de signatura digital, per poder tramitar una subvenció, ja sigui del Departament d'Agricultura o del Departament de Drets Socials.
4: El govern estudiarà si cal ampliar en funció de la demanda les rutes que faci aquesta oficina mòbil.
2: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
6: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
7: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: Som ofici, qualitat i territori. Llet de cabres catalana són formatgers i ramaders compromesos amb el sector del cabrum català. Produïm una llet única, a un preu just, i en fem uns formatges espectaculars. Busca el segell de llet de cabres catalanes i gaudeix del millor formatge de cabra català.
1: Ràdio Vila-sacra, 107.0.
2: I parlant d'emocions...
3: Nou.
4: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
5: D'amor?
4: Sí.
5: Quan?
4: Aviat.
5: Aviat?
4: Molt aviat.
5: Molt aviat?
4: Ja.
5: Ja?
4: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

informació, música, entreteniment. Coneixes la freqüència per tot el poble, per tota la comarca, per tot.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
3: Aquí sensació.
2: Des de l'Alt Empordà al món. Avui a Avinyonet de Puigventós.
4: Poble d'Avinyonet. Per trenar pactes amb el passat viscut, se't fan presents les estelades de records intactes per fer-te'n jardiner i encara tens els cels brunyits, arrebatats i abstractes, i un Puigventós hereu de tots els vents, pedreres d'ull de serp en blocs compactes i ancorats en l'oblit els monuments. Encerclat de conreus i de masies, Helena suaument mentre confies renovellar-te en l'esperit més pur. Entre dos rius, al flanc de la Garriga, prop de la dus campanar que hissa l'espiga, esperes les collites del futur.

0: But now they call it swing.
1: Atena, portem més de 30 anys cuidant els menjadors escolars amb menjar saludable, de proximitat i de temporada.
2: Cuinem seguint el receptari de la cuina tradicional catalana.
1: Oferim projectes educatius propis per a reduir el soroll al menjador, potenciar l'autonomia dels infants i millorar la resolució de conflictes.
2: Vols un espai de migdia divertit i innovador?
1: Tria Atena, cuina i lleure de proximitat.

Quan veniu a Festival de Peralada, podeu gaudir d'una experiència que us endinsa la lírica i la dansa, el patrimoni històric i cultural, a la gastronomia, a l'enoturisme, a l'esport, al relax i al descobriment d'un meravellós territori com és l'Alt Empordà. Aquest és el món que envolta el Festival de Peralada i ens agradaria compartir-lo amb vosaltres.

0: Tota comunitat necessita un cor.
1: Un cor? Per què?
0: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
1: I reforçar la identitat?
0: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
1: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
2: Pareu bé l'orella.
3: El pare que es creu que encara pot guanyar la Play. El pare que diu...
4: Quan tu has anat, jo ja he tornat 10 cops.
3: El pare que continua explicant el mateix acudit després de 15 anys. No pots triar el pare que tens. Aquest any, sorprèn-lo amb Windor Tunnel de vent d'Empuriabrava. Entra a windor.cat.

Proximitat. Participació. Educació. Informació. Connexió. Companyia. Cultura.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Escolta,
2: escolta.
1: Hola, bon dia a tothom. Pues mira, això d'estar sol, jo ja fa molts anys que estic sol, i té les seves avantatges i les seves desavantatges. Sí, jo tinc, mira, jo a part de que estic sol, tinc la sort de que estic tot el dia fora de casa, perquè això és el principal. Estar sol no vol dir que tinc que estar ficat a casa, eh? Que busquin el que sigui per sortir. Jo estic tot el dia fora, tot el dia, només arribo a casa cap allà a les 7, 4 de 8, sopar, i a vegades encara surto una estoneta donant la volteta. És com si estigués en companyia, perquè jo pràcticament estic tot el dia en companyia. Vic sol, que també està bé, perquè a vegades també vols la soledat, també, m'entens? Perquè a vegades dic, vol dir estar sol, doncs estar sol també. I els caps de setmana, buscar-te algú que estiguis a casa el menys possible també. Jo ara estic buscant una mascota, una companyia. I jo m'estic buscant una mascota, una gateta, si pot ser d'uns 50, 50 i pico d'anys, una gateta. Adéu.
0: La fem entre tots.
3: Comença a haver-hi nivell.

0: Al Centre Comercial Gran Jonquera ens fem encara més grans. Zara, Adidas, Stradivarius, JD, Bershka, Mango i moltes més. Ara, més gran que mai.
1: Ara toca calma.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Nou rècord d'hipoteques demanades per comprar-se un pis. Catalunya ha superat les 8.000 hipoteques en un mes de juny per primer cop des del 2010, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. No només ha augmentat el número d'hipoteques a Catalunya, sinó també l'import mitjà dels préstecs, que s'han filat fins als prop de 195.000 euros. Barcelona concentra el gruix de les operacions amb gairebé 6.000 hipoteques, un 16% més que fa un any. Ara bé, Lleida lidera el creixement amb un 32% més fins a les 360 operacions. A Tarragona, les hipoteques també han augmentat. Girona és l'única demarcació catalana on han disminuït. Catalunya se situa entre les comunitats amb majors increments de tot Espanya, on es van constituir 45.900 hipoteques al juny. És un 11% més respecte a fa un any.
2: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
3: Els clàssics sempre tenen valor. Aprofita el temps.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Us estic escoltant. Vinga, gràcies, un petonet virtual a tots.
6: Deixa un missatge.
7: Ràdio Vila-sacra,

0: treballes, estàs tota la tarda sola o alguna cosa, rumies molt la teva vida i et sents molt trista.
1: K25.
2: Per mi la soledat és tristesa.
1: K25.
2: La soledat, a no ser que tu vulguis, al moment que la vulguis, vull estar sol, té que ser trista.
1: K25.
3: M'agrada a vegades estar sola, però no gaire.
1: K25.
2: Et transmet molt bones vibracions.
1: Yeah!

0: arriba l'acústica Figueres es transforma i és que engolir més de 100.000 persones al centre de la ciutat no és un repte fàcil. Alguns l'esperen amb candeletes, d'altres en fugen. El cas és que atrau visitants de tot Catalunya i s'ha convertit en el festival de música en català més multitudinari. Filomena, Defcon 2, el duet de fusió tradicional Alosa, Buos, Pastora, La Fúmiga o Fades, un dels màxims exponents del queer català. Dissabte obre la tarda País de Xauxa, Carlota Giró, Joina, Max Navarro, per acabar la nit amb Sopa de Cabra, 31 Fam, des del País Valencià i arriba el projecte d'en Malifeta i ben a prop i jugant a casa a la Ludwig Band.
1: Tot se m'ha fet tan feliç de sobte.
0: Xavi Pasqual n'és el director.
2: I aquesta fusió del bon estat de salut del festival i el bon estat de salut de la música en català fan una simbiosi d'èxit.
0: Diumenge és el dia dels ressorgits Locomia i final de festa amb Orquestra Diversiones, que ja és un clàssic festiu de comiat dels de Calonja, amb boes, humor i reverència. Soy un chico normal, soy un chico... A Figueres, 23a edició de l'acústica, fins diumenge.
3: Ràdio Vila Sacra.
4: Ràdio Vila Sacra.
3: Ràdio Vila Sacra.
5: Ràdio Vila Sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.

0: reconegut un informe d'Amnistia Internacional on es considera que Espanya és un dels pocs països que ha denunciat sistemàticament la vulneració del dret internacional. Elena Pérez.
1: Sí, ho afirma Amnistia Internacional en el seu informe anual sobre el compliment dels drets humans durant l'any passat a 144 països. La seva secretària general, Agnès Calamar, creu que Espanya ha estat pionera en criticar els nombrosos conflictes internacionals.
2: It has demanded accountability.
3: Ha exigit rendició de comptes per les violacions, fins i tot contra Israel. Manté els límits dels principis normatius que protegeixen la nostra humanitat.
2: Guardrails of our common humanity.
1: A nivell internacional, Amnistia denuncia la vulneració sistemàtica del dret internacional per part d'Israel a Gaza i considera que les polítiques del president Donald Trump i d'altres mandataris han danyat seriosament l'estat de dret. Adriana Ribas, coordinadora d'Amnistia Internacional Catalunya, a Ràdio 4.
4: Trump, Netanyahu, Putin són exemples d'aquests estats depredadors que estan posant els seus interessos personals, nacionals, per davant del bé de la humanitat.
1: En el cas concret dels Estats Units, Amnistia critica la caceria d'immigrants, una ofensiva sense precedents contra el poder judicial i els mitjans de comunicació, o la vulneració dels drets de les persones LGTBI, en especial de les persones transgènere. L'organització dedica més un capítol especial a les repressions de les protestes universitàries en contra dels atacs d'Israel a Gaza.
5: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
6: A veure,

Tenir un petit negoci no significa perdre's entre les factures. Significa tenir-les sempre a mà. A Orange Empreses disposes de factura electrònica per consultar i gestionar tots els teus rebuts on i quan vulguis. Les coses canvien i a Orange Empreses el teu negoci també. Truca al 1414.

0: I bé, ara arriba un dels moments més sabrosos. Obrirem les portes a la cuina i donem la benvinguda a la nostra col·laboradora gastronòmica, que avui segurament ens portarà un grapat de bones idees per omplir la taula de color, salut i tradició. Bon dia, Joana.
1: Bon dia, bon dia a tothom. Bé, molt bé, molt bé.
0: Estem ja preparats per aquests productes de proximitat.
1: Sí, frescos, eh? Frescos.
0: Frescos, i
1: avui
0: els venim a prop de casa.
1: Avui portem alguna cosa que no s'ha d'estar gaire a la cuina i vols fer alguna cosa, un àpat, que no tinguis molt de rato a la cuina.
0: Yeah.
1: I diferent.
0: Molt bé. Vinga, sí. Joana.
1: Bueno, doncs...

0: sec, un de més tou, tallat a quadrets, tallat, i llavors tot ben posat amb aquesta plata, unes maduixetes per adornar-ho.
1: Ah, mira, sí, bé.
0: Per adornar, llavors unes torradetes d'aquestes que ja venen fetes a tot el voltant de la plata, i llavors la marmelada aquella que venen uns pots petits, que és una marmelada que és especial per formatges, nosaltres en vam agafar una de figa i una de barcoc.
1: Ah, molt bé.
0: I llavors sobre el formatge t'hi pots posar, cada un agafa el seu tros que li agrada.
1: Cada un agafa i se posa
0: el que li agrada. I si no li agrada la marmelada, són uns pots petitets, que vull dir que te'ls caves, si no aquest dia amb això, amb una altra cosa. No és el poc gros aquell. Llavors vaig fer uns ous de guatlla farcits de sobrassada i formatge.
1: Joana, això sí. Porta feina, eh?
0: Sí, aquests ous de guatlla, l'única cosa que és, llavors vosaltres mireu, els que sou a casa, si agafeu tres per cada un, s'han de, els vaig fer durs. Llavors aquests ous no és com els ous grossos, que els posem amb aigua freda i un grapat de sal a bullir, i de cap de 10 o 12 minuts els tanquem. Aquests no, aquests, perquè és clar, és un ou molt delicat, l'ou de guatlla. Llavors posem l'aigua a bullir, una mica de sal, i amb una cullera petita els anem posant a dins de l'aigua sense deixar que caiguin.
1: Va.
0: Perquè si no es trenca la closca i llavors
1: ja queda,
0: se'ns obre.
1: Sí.
0: I els deixem just 4 minuts, i a la que fa 4 minuts els retirem del foc i els posem amb aigua freda.
1: Els vas posant d'un en un, i com estan tots, 4 minuts o cada un 4 minuts?
0: No, d'un en un, si en fas 10 o 12, en un moment els tens, eh? Com comencen a bullir tots, com que no bullen fins que no hi són tots, llavors comptes 4 minuts. Després amb una escumadora al tanto els treus, i ja tens un altre bol amb aigua freda i els deixes allà reposar amb l'aigua freda. Això és perquè es pelen molt més bé. Llavors aquests ous, per farcir-los, hem de tallar la part de dalt i treure la llema de dintre. I això ho xafarem amb una forquilla i posarem una mica de sobrassada i una mica de formatge d'aquest d'untar.
1: Ah, molt bé, no?
0: Farem una pasta que rega cada ou ni que poquíssima.
1: Rega tant, és clar.
0: I llavors això, o amb una cullera petita o amb una mànega, però jo no vaig agafar la mànega perquè al final te queda tot en la mànega. Amb una cullera petita d'aquelles de cafè ho vas omplint.
1: Val.
0: Això ja ho tens.
1: Clar,
0: ja
1: perquè l'ou és petit i tot plegat. I
0: ja ho tens a punt.
1: Molt bé.
0: Llavors vaig comprar.
1: I com els vas presentar, aquests ous?
0: Així mateix, i amb una mica de re de mel a sobre. Agafes, si tens mel a casa, una cullera i re. Una mica de mel a sobre, perquè la mel amb la sobrassada és molt bona. I queda diferent. Llavors vaig agafar meló, vaig comprar mig meló, i amb aquelles culleres de buidar vaig fer boles.
1: Ah, molt bé.
0: Boles de meló. I llavors vam comprar aquests palets de broqueta, que venen de fusta,
1: sí.
0: Els que fan 18 centímetres o una mica menys, i vam posar un tall de pernil, la bola de meló i l'altra punta un altre tall de pernil. I vas fent unes brutxetes. I llavors, per clavar-los i perquè quedin macos a la taula, el mateix meló aquest que has buidat, el rentes, el xugues i el poses de cap per avall. Saps que queda una barca,
1: sí,
0: com les...
1: Sí,
0: doncs
1: sí.
0: El poses al revés,
1: sí, sí,
0: i
1: sí.
0: Totes les broquetes els vas clavant allà.
1: Ah, molt bé, no? Que maco, eh?
0: Llavors això hi poses una plata que ressalti, si, com que és verd, una plata blanca o una plata que ressalti el verd, i ho tens molt,
1: no,
0: dius, carai, tu, fa goig.
1: I tant, molt bé, molt bé. Quina inspiració tens,
0: sí.
1: De veritat,
0: Per fer una mica diferent del que fem sempre. I això està molt bé perquè, bueno, i de més tipa, No creguis.
1: Sí, jo de totes maneres vaig una mica de complicació amb això dels ous de guatlla, que, esclar, és una mica d'artesania.
0: Bueno,
1: això,
0: els ous de guatlla, si no els pots fer fregits també d'una altra manera, que ara te diré. Llavors, jo tinc aquelles culleres de resina, no sé si en tens tu.
1: No.
0: Aquestes culleres que venen aquests supermercats que tenim, no aquests supermercats, no, aquestes botigues que tenim grans a Tordera, no cal anomenar, que n'hi ha 4 o 5, que allà trobes de tot, doncs ja venen unes culleres de resina, que no és l'import, i en compres 10 o 12 o 15, i llavors aquí vaig fer una xamfaina, però una xamfaina que hi havia molta verdura, no predominava la tomaca, vaig agafar carabassó, albergínia, tot tallat molt petit, ho vaig fregir, com ho vaig tenir fregit, i vaig tirar una mica d'arrel de tomaca ja fregida.
1: Ah, molt bé.
0: Ho vaig remenar i no queda una xamfaina. I llavors vam omplir aquestes culleres amb aquesta xamfaina i a sobre un ou de guatlla.
1: Ah, perquè que maco, no? I que bo.
0: Va quedar molt, molt bo, molt bo. Llavors vam preparar una plata també d'aquesta mortadella italiana, la d'origen, la italiana, que això jo no menjo de mortadeles i tot això, no en sóc, eh?

0: aquesta italiana, tant en quant, m'agrada doncs un parell de talls per cada un i un bon plat de fuet i llavors torradetes. Molt i el bé. Que volia pa amb tomaca, pa amb tomaca.
1: I tot ho vas presentar
0: humit. I tot presentat a la taula. Sí, he fet una foto, el que passa és que havia de fer una foto de cada plat, però vam fer una foto de tota la taula i ara al portal, però bueno, es veu la taula parada i tot, però també fa goig.
1: Val,
0: es veurà els coberts, tot.
1: Escolta'm una cosa, però t'he dit que passar molta estona per preparar tot això. Són coses
0: sí, petitones, no sé si, no sé si sopàvem a les 8. Bueno, la xamfaina la tenia feta, eh?
1: Ah, val.
0: La xamfaina la pots tenir a la nevera,
1: sí,
0: el dia
1: tant.
0: Abans.
1: No,
0: els ous els vaig bullir ben dinat. Ja estaven freds. El meló, bueno,
1: és un moment, el meló.
0: I com que érem dos, perquè el meu marit m'ajuda molt amb tot això, perquè ell li agrada molt decorar, li agrada molt tot això, doncs llavors ja som dos. No sé si a les 6 ens hi vam posar i sopàvem a 4:15 i a les 8 quan van venir tot ja estava a taula.
1: Posat, i posat, molt bé.
0: I bueno, i llavors a darrere nosaltres vam fer unes gambes a la planxa. Ja està, vull dir, un sopar. Però la gamba és d'allò d'haver d'arreglar la cuina, però és que estàs, gràcies a Déu, estem tits de tot.
1: Sí, ben cert.
0: De rostits, d'això, d'allò, de l'altre. I dius, què faràs? Bueno, doncs fem això. I això per dinar també queda bé, eh?
1: Oi tant.
0: Un dinar d'aquests frescos.
1: A veure, jo crec que aquí s'ha d'elogiar molt la cuinera, perquè encara que tu dius que senzill, que tal, que qual, jo hi vaig veient aquí que has d'estar el teu rato, estar tranquil, relaxar per poder anar fent tot,
0: el
1: relleno aquest que dius, etcètera. Etcètera,
0: però bueno, aquests ous els pots tenir i amb una plateta a la nevera t'acaben. Llavors els bullits també, només els bullits, l'única cosa que hem de fer és tallar-los al moment de menjar-los, perquè si no queda sec. Bueno, un moment, bueno, mitja hora abans,
1: sí,
0: posem.
1: Sí.
0: Llavors ho tens tota la nevera amb uns bols petits, perquè tampoc no ocupa molt, i al moment de servir, doncs vas, i la xamfaina no cal escalfar-la, perquè ja la deixes un rato estèvia.
1: I és bona, és natural, eh?
0: Natural, sí, sí, jo sempre la faig així. I bueno, i això és l'idea que us he portat per fer un pica-pica de brancos, anar a un sopar o un entrant per dinar.
1: Sí, jo trobo que m'agrada això per un dia que si és festiu, que es nota una cosa doncs,
0: diferent.
1: Sí. I bueno, una cosa que és molta delicadesa.
0: Sí.
1: Molt delicatessen això, eh?
0: Sí.
1: Doncs bé, Joana, fem el repàs de tot aquest.
0: Doncs fem un repàs. Necessitarem una taula de formatges al nostre gust, els formatges que més sec, menys. Jo el combino, un de sec, un de mig tou i un de tou. Aquell blau, si us agrada també, amb aquestes torradetes que ja venen, encara que no són aquelles clàssiques, ara venen unes de quadrades, que són més blanques, de color, que són molt bones, no? Aquelles de sempre, eh?
1: Sí, que són rosetes, no?
0: Rosetes,
1: sí.
0: Doncs aquestes torradetes que ja venen per adornar tota aquesta plata, unes maduixes per decorar, o ara que hi ha cirera.
1: Ah, també.
0: Una cirera partida pel mig i treien el pinyol. Et decora molt.
1: I bueno, són boníssimes,
0: eh? Les cireres estan molt bones ara, eh? Més que les maduixes, ja.
1: Sí, oi tant.
0: Llavors aquests ous de guatlla farcits. I per fer això, que en compteu 3 per cada un, doncs sabeu que els paquets són de 12, vosaltres mateixos. Llavors, el meló, per 10 persones, jo vaig comprar mig meló i en vaig tenir prou, o un, si sou, depèn dels que siqueu. I llavors, amb aquesta cullera, que també la trobarem, aquests postres que us he dit, per buidar el meló, que queda molt maco, perquè no queda gens fet molt bé i queden tot boles.
1: Bueno, escolta'm, i això inclús pots fer-ho servir per al gelat.
0: Per tot. Però ha de ser la mida més petita que la del gelat, perquè la del gelat queda molt grossa i no t'hi cap a la boca.
1: Ha de ser
0: l'altra mida, unes que ja venen més petites. Llavors aquesta cullerada de xamfaina amb els ous de guatlla, aquesta mortadella italiana que hem dit, una plata de fuet, més torradetes, pa amb tomàquet, si no volem remei, si volem alguna cosa més, això hi ha el gust de cada un. I llavors necessitem aquestes culleres de resina per fer això, aquests palets de broqueta, i per aquests palets els comprem i els tenim a casa, no és l'import.
1: Bueno, i per això cosa que tampoc no passa.
0: Exacte, això no, ho tens allà i a vegades fas altres coses, eh, em pinxo. I aquesta cullera per buidar el meló.
1: Molt bé, i a veure, sí que darrere vosaltres vau fer gamba, podem fer-hi un rostit.
0: Podem fer un rostit, podem fer una carn rebossada, pots fer un pollastre farcit tal com vam fer l'altre dia, que també quedava bé, podeu fer el que vulgueu.
1: Molt bé.
0: O depèn del que mengem, això i prou.
1: Home, és que clar,
0: clar, perquè això ja sembla que no és, ja vas picant i dius, estic tip, al final.
1: Molt bé, Joana, doncs agafem bon apunt d'aquesta presentació d'aquests platets tan delicats, que jo trobo que és una delicatesa, ja t'ho he dit, i bé, t'esperem la propera setmana.
0: Doncs,
1: digues,

0: Sabíeu que hi ha una pintura d'interiors que fa servir l'energia de la llum per destruir els contaminants de l'aire, les olors i els virus i bacteris de forma permanent?
1: Fotodeco d'Activa està disponible en més de 10 colors i no només decora, sinó que us protegeix a tu i a la teva família.
0: Empresa catalana amb més de 20 anys d'experiència. Fotodeco Activa, pintura fotocatalítica, disponible a Amazon.

Ràdio Vila-sacra no segueix modes. Ràdio Vila-sacra no t'interessa en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions i això ningú ho pot negar.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Espanya continua batent rècords de població. Segons les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el país ja frega els 50 milions d'habitants, la xifra més alta de la història. Ara bé, hi ha una dada que explica pràcticament tot aquest creixement. Més d'un 20% de la població ha nascut a l'estranger i, de fet, la població nascuda a Espanya continua disminuint. La immigració s'ha convertit en el principal motor de creixement demogràfic en un context marcat per la baixa natalitat i l'envelliment de la població. Per entendre què hi ha darrere d'aquestes xifres en ple debat sobre la immigració, també volem saber què ens diu sobre la societat del present i del futur totes aquestes dades. Saludem a aquesta hora Albert Esteve, demògraf, director del Centre d'Estudis Demogràfics, professor del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Albert, gairebé 50 milions d'habitants. Quin és el titular que, com a demògraf, es podria destacar d'aquestes dades?
2: A veure, doncs, que hi hem arribat, tot i que fa 15 anys no érem massa optimistes o el cap demògraf preveia arribar a aquest sostre de població, que hem arribat a una bon, diguem, velocitat de creuer, perquè Espanya, doncs, ja fa una colla d'anys que està creixent al voltant de 500.000 de persones a l'any, que sembla que potser se ralenteix una mica aquest creixement, però no són 500.000, però sí que són 400.000 persones, i que això fa, doncs, que estigui a tocar, diguem, la xifra dels 50 milions, que no sé si demogràficament no és molt important, però sí que és veritat que és una xifra rodona que marcarà molts titulars, suposo, no?
1: Avui sabem que el creixement de la població es deu gairebé íntegrament a la immigració. Sense aquesta aportació, estaríem pràcticament perdent població o quedant-nos estancats?
2: Estaríem perdent població. Espanya té una fecunditat molt baixa i això a la llarga comporta una natalitat molt baixa, és a dir, que neixen poques criatures, té una població bastant envellida i tot i que tenim una de les esperances de vida més altes del món, és a dir, a Espanya es fabriquen les persones que duren més, diguem, que viuen més anys, també és veritat que tenim una població molt envellida i a mesura que tenim fem anys, doncs el nostre risc de morir augmenta i ara comencem a tenir com la tempesta perfecta en quant al creixement natural, que és molt baixa natalitat i una creixent mortalitat degut a l'envelliment i no a un empitjorament de les condicions de vida de la gent, no? Llavors això, doncs, estaríem realment perdent. De fet, quan abans deia que a l'any 2013-2014, quan els demògrafs feien projeccions, doncs nosaltres ja fins i tot no preveiem ni que s'arribessin als 49 milions ni als 48 milions i que ens quedaríem als 47, i alguna projecció que diu que Espanya, doncs, el 2050, doncs, serien unes 46-45 milions d'habitants, no? Si segueix així, doncs, doncs pot passar als 50, als 51, als 52. També és veritat que de totes les coses que s'han de tenir en compte per saber si seguirem creixent o no, la immigració és la més difícil de predir. Jo sempre dic, truquem amb un economista i que ens diguin com creieu que evolucionarà l'economia en aquest país, com creueu que si tindrem una crisi o no tindrem una crisi, i llavors això sí que condicionarà molt l'entrada i sortida de persones.
1: Perquè, clar, més d'un de cada cinc residents ha nascut a fora d'Espanya. Això és una xifra excepcional en comparació a altres països europeus o és l'evolució normal de les societats d'Europa?
2: Bueno, és bastant excepcional i sobretot és bastant excepcional a la velocitat que això ha passat. És a dir, si tu vas a l'any 2000, fa en profeina 25-26 anys, doncs era menys d'un 5%, no? I llavors hem incorporat la immigració internacional en molt poc temps i a una velocitat, diguem, demogràficament, jo no entro a valorar si és bo o si és dolent, però sí que és poc habitual, diguem, o hi ha pocs països que creixin a aquest ritme. A Alemanya, diguem, s'ha estancat, a França també, etc. I després també cal, vostè diu del 20%, però com els migrants solen ser joves, el seu impacte en funció del tram d'edat varia molt. És a dir, no hi ha gaires immigrants amb més de 60 anys, persones nascudes a l'estranger, però en canvi entre les poblacions joves hi ha alguna cohort que són gairebé 50-50. I això està tenint també un impacte amb, indirecte amb la natalitat. Què vol dir? Doncs que els, hi ha els immigrants, molts són jovenets, homes i dones, moltes persones estan tenint fills, i per exemple a Catalunya doncs gairebé el 50% dels naixements són de mare estrangera. És a dir, que imagineu-vos com seria el creixement natural actual, és a dir, la diferència entre naixements i defuncions, si tampoc comptéssim els que gairebé, per exemple, a Catalunya, la meitat dels naixements són de mare estrangera.
1: Clar, perquè moltes vegades es vincula la migració amb la necessitat de cobrir lloc de treball i també d'això que comentava ara, de garantir el relleu generacional. Fins a quin punt és imprescindible la immigració per mantenir l'economia, també l'estat del benestar?
2: A veure, jo el que sí que tinc bastant clar, que el gruix de la immigració està molt relacionada amb el mercat laboral. Les dades mostren que el 80% dels immigrants, sobretot entre els homes, estan ocupats, és a dir, tenen feina, i que no són uns nivells d'ocupació o més baixos que els de la població nascuda a Espanya. Les dades ens mostren que, per exemple, el 2012, el 2013, quan ja la recessió ja ens havia entrat, diguem, de ple a l'economia espanyola, van marxar, és a dir, molts van tornar o van anar a altres països. Per tant, el gruix, diguem, dels moviments migratoris és el mercat, l'economia, el dinamisme de l'economia. Llavors, si l'economia creix i necessita feina, doncs probablement seguiran persones i quan l'economia s'estanqui, frenarà. També hi ha immigració que ja ve, doncs, perquè si ja tens algun conegut o algun parent aquí, doncs les condicions de vida, a vegades, bueno, normalment són millors a Espanya que en els països d'origen, i això també com una immigració, diguem, de reacompanyament, de que tens xarxa, etc, etc. Però l'important és l'economia. Llavors jo sí que l'economia sembla que creix i que necessita aquests treballadors. A nivell de l'estat del benestar, doncs ajuda, suposo, perquè Espanya doncs està amb rècords històrics d'ocupació, probablement la Seguretat Social també deu estar amb rècords històrics de recaptació, diguem, de cotitzacions, etc. Però, per altra banda, també és veritat que totes aquestes persones que contribueixen necessitaran també o reivindicaran els seus drets adquirits, i per tant que és una solució, diguem, més com a curt termini, perquè després, al cap d'uns anys, doncs, si això s'aturés, també aquests immigrants formaran part, molts tindran la nacionalitat espanyola i cobraran. Vull dir que sí que ajuda a l'estat del benestar, però a l'estat del benestar ajudaria que fos una cosa constant, sempre, sempre, sempre, sempre, no? Vull dir que potser sí que, no sé si és sostenible, sempre tenir aquest només per salvar l'estat del benestar, diguem, que hauria de buscar altres fórmules, però bueno, jo no hi entenc gaire amb això.
1: I les projeccions indiquen que l'any 2076 prop del 40% de la població espanyola haurà nascut a l'estranger. Anem cap aquí?
2: A veure, si segueixen els ritmes actuals, sí, clar. Perquè, com et dic, l'estructura demogràfica espanyola està sense immigració, està programada per decréixer. Perquè tenim la natalitat que tenim i tenim la mortalitat que tenim, l'envelliment que tenim. L'INE segueix pensant, o en les seves hipòtesis, d'estar parlant d'un escenari mitjà d'una arribada neta d'immigrants de 500.000 d'habitants a l'any. Per tant, això multiplicat per 10 són 5 milions, multiplicat per 20 anys són 10 milions. És a dir, que si mantens aquesta tendència cap al futur, doncs el pes de la població nascuda a l'estrangera que s'hauria quedat. I jo no faria massa titular del que pot passar al 2070, perquè això a vegades es gira com un mitjó. Si veus els gràfics d'entrades i sortides d'immigrants en els últims 25 anys, doncs es comença a enlairar fins al 2008, que hi ha una punta superior a la que estem vivint ara, després cau en picat, el 2013-2014 marxen molt més dels que entren, es queda una mica estancat, llavors tenim la sotregada a la Covid, amb la Covid tornen a baixar, i ara el 2022-23-24 sí que tornem a estar, diguem, a uns nivells molt alts. Llavors jo vull pensar que en els propers anys, doncs, tindrem sorpreses també en aquest sentit.
1: Albert Esteve, demògraf, director del Centre d'Estudis Demogràfics, professor del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Moltes gràcies per atendre'ns.
0: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
0: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Tu pots ser part del canvi. Informació, música, entreteniment.
0: Apuja la ràdio.
6: My baby don't care for rings or other expensive things.

0: Continguts en xarxa. Potser t'ho han explicat, però ho has de viure. Gran Jonquera. Les millors ofertes i totes les marques que vols juntes en un espai més ampli i renovat. Troba tot el que necessites. Moda, complements, supermercat, restauració, amb més de 3.000 places d'aparcament gratuït i pet friendly. Vine al Gran Jonquera. Vine al País del Shopping.
1: T'apassiona el món audiovisual? A ITES Hub Audiovisual impartim cicles formatius, formació especialitzada i formació contínua en audiovisuals. Inscriu-t'hi a ites.es.
2: Supermercat online de bon preu Esclat. Hi trobaràs tots els productes amb la mateixa qualitat que els nostres supermercats i amb la garantia de bon preu i Esclat. Des del teu mòbil, tauleta o ordinador i recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o te la portem a casa en algunes zones. Tria el dia i l'hora d'entrega i valida la compra. Pots anar modificant la cistella al llarg dels dies, afegint-hi o eliminant els productes com si fos la teva llista de la compra. Podràs modificar la comanda fins a unes hores abans de l'entrega. A més, pots compartir el mateix usuari entre tots els membres de la llar. Així, cadascú podrà afegir a la cistella els seus productes preferits i controlar el que teníeu previst gastar. Revisa els productes quan rebis la compra i si en vols retornar algun, pots fer-ho en el mateix moment de l'entrega o a qualsevol dels establiments de Bon Preu i Esclat sense cap cost. Entra a Bon Preu Esclat i gaudeix de tots els avantatges de la compra online per recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o entrega a domicili en algunes zones. Clic i fet.

0: Radio Vilasacra.
1: Si t'enganxa, ja t'ha enganxat, eh? No en surts d'aquí. És un món que no s'acaba, no? Hi ha molt de tema per trobar. No ho acabarem mai.
2: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
1: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.

0: què passa?
1: Quan sortíem del bar amb l'Àlex i el Pau, un grup els ha començat a dir de tot perquè s'han fet un petó.
2: Les persones LGBTI+ i les seves famílies tenen a la seva disposició la xarxa SAI, un servei integral que compta amb més de 112 punts d'informació i acompanyament distribuïts pel territori. En cas de patir qualsevol tipus de discriminació o agressió o ser-ne testimoni, adreceu-vos a la xarxa SAI. També podeu trucar al 112 o presentar una denúncia als Mossos d'Esquadra. Estimar i ser com vulguis és un dret humà i garantir-ho és responsabilitat de tothom. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Radio Vila Sacra, la del Empordà. Y punto. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Multa milionària emet a la companyia tecnològica propietària d'Instagram, WhatsApp i Facebook. Un jutjat nord-americà l'ha sancionat amb gairebé 570 milions d'euros pels danys psicològics que causen les seves xarxes socials als nens i adolescents. La sentència condemna Meta a destinar aquests diners a un fons per reparar la salut mental dels joves perquè considera que la seva forma d'operar perjudica la salut i seguretat dels adolescents. El jutge també ordena a la companyia establir límits temporals per als joves, restriccions les notificacions i que millori el sistema de comprovació de les denúncies d'abusos de menors. Multa milionària emet a la companyia tecnològica propietària d'Instagram, WhatsApp i Facebook. Un jutjat nord-americà l'ha sancionat amb gairebé 570 milions d'euros pels danys psicològics que causen les seves xarxes socials als nens i adolescents i que millori el sistema de comprovació de les denúncies d'abusos de menors.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber. I no la que ens volen fer saber.

0: sensacions positives.
1: A l'Alt Empordà.
2: No, ja.
3: Portant-vos tota la informació amb totes les ràdios de la xarxa de comunicació local.

0: para.
1: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
2: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
3: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
0: M'interessa.
4: I parlant d'emocions...
5: 91.
6: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio. Siguen sincers.

0: els 20, els 40, hi ha una edat per ser jove i una altra per deixar de ser-ho? Quan has de deixar de somiar? Tinguis l'edat que tinguis, és perfecta per ser jove. Per a joves d'un a 100 anys.
1: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
2: Què vols dir?
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Això sí.
5: És així i ja està.
6: Ui, quina joia que ve ara.
7: Tant, tant, tant, que Déu-n'hi-do. Sí.
8: Des de l'Alt Empordà al món, avui Vilanant.
9: Detura't a Vilanant, l'antiga vila abundant encerclada de masies. Sempre vila, sempre anant, sense moure's, endavant, lligant la garba dels dies. Enfila el campanaret, mira el pla d'Avinyonet i de Nevat a les Eres. De Tarabaus, el verdet dels boscos que passen set. De Lledó, les oliveres. Si ets bon caminant i si saps endevinar el camí que passa entre les alzines, veuràs com s'estenen i filtren la llum del matí totes les branques fadrines. Sense passera ni pont, el camí per tu respon i et ve a dir seu i reposa. Mentre els arbres fan el son, podràs escoltar la font que un etern leitmotiv glossa. Una espina et farà mal si puges al vell casal que ja ha encetat l'agonia. Sala, alcova i finestral són ombres del funeral i l'absolta, l'elegia. Obre els ulls i clava'ls lluny per veure del sol l'encuny sobre la terra que basta i sentiràs que s'esmuny la melangia que et puny en mirar la plana casta. Adeu, Vilanant, adeu, i no te'n sàpiga greu del que en tu mor i en tu vibra. Si l'estada s'ha fet breu, hem collit un esqueig teu per fer-lo viure en el llibre.

0: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
1: Doncs què, quina pel·li anem a veure?
2: Jo triaria aquesta, té bones crítiques i a més la fan en català.
3: Si t'agrada el cinema, viu-lo en català. L'oferta de pel·lícules doblades i subtitulades en català cada vegada és més gran, tant a les sales com a les plataformes. A través del web gencat.cat/llengua/cinema podràs consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori, així com altres notícies i recursos d'interès. Al cinema, provem-ho en català. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen i només qui ho busca, ho troba. Segur que vol seguir bevent la cervesa que veu tothom? La Brava. Cervesa inspirada en la Costa Brava.
2: En aquesta emissora experimentem. Juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
3: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.
4: I parlant d'emocions.
5: 39.
6: Anem a temes a Disney.
7: Atenció al Festa Festa.
8: El programa dels diumenges a la una del migdia.
9: Festa Festa.
7: El programa de cultura popular i associacionisme compromesos amb allò que tant ens agrada, que és la cultura popular. Sigueu molt benvinguts.
9: Festa Festa
10: amb Amadeu Carbó.
11: Busques feina? A Randstad t'estem buscant. Si estàs interessat i interessada, entra a randstad.es o descarrega l'app de Randstad Girona. Randstad, partner for talent.
12: Actualitzem, actualitzem, actualitzem, actualitzem.
13: Que vagi fent xup-xup, xup-xup.
2: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
14: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.

0: Impulsem la cultura.
1: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
2: Llibres de ciència.
3: La nostra proposta d'avui és un llibre que ens descobreix els secrets de l'exploració espacial.
4: Más allá de la Tierra, de l'escriptor i divulgador científic Rafael Clemente. Hi trobarem històries, aventures, secrets i anècdotes de l'exploració de l'espai i de les persones que l'han protagonitzada. El llibre, il·lustrat amb fotografies en blanc i negre i també en color, ens mostra també la tecnologia i els enginys desenvolupats per fer possible la investigació espacial. Hi trobarem capítols dedicats als diferents planetes explorats i també d'altres cossos del sistema solar. I pel que fa a imatges, veurem, entre moltes altres, la superfície de Venus, la de Júpiter, o alguns dels volcans més espectaculars de Mart. L'obra és un petit tresor pels que vulguin saber més sobre tot el que la humanitat ha anat descobrint sobre la realitat que envolta el nostre planeta.
5: Som d'aquí. Som de casa. Treballem per amor a la ràdio. Som Ràdio Vila-sacra. Gràcies per deixar-nos ser.

0: Radio Villa Sacra ES Demasiado Libra Y Yo Soy Trump Y Nunca Aceptar.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Ens situem a Girona, on més de 200 alumnes han hagut de ser reubicats després que dos centres que separaven els estudiants per sexe hagin passat a ser privats. L'alcalde critica que els recursos que fins ara es destinaven als concerts no serveixin, diu, per reforçar els centres públics que acolliran aquests estudiants. Girona, Gemma Esteve.
4: Les Alzines i el Bell-lloc, dos centres que separen els alumnes per sexe, s'han convertit en escoles privades, una situació que ha obligat els centres de la xarxa pública a reabsorbir més de 200 estudiants. De cara al nou curs, s'han hagut de crear 10 grups nous als instituts i 4 més a les escoles. L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, defensa que els centres que segreguen per sexe no rebin finançament públic, però considera un error que la Generalitat no reinverteixi els diners destinats a aquests concerts en els centres públics que han d'assumir aquests alumnes.
5: Però que sí que es podia fer és de forma més progressiva i sobretot garantint que els recursos que es traien del concert es posaven en l'ensenyament de la ciutat. Creiem que això és un greu error i una situació d'injustícia.
4: Salelles alerta que augmentar el nombre de places sense incrementar també els recursos carrega encara més els centres públics i reclama a la Generalitat més professorat, sobretot professionals especialitzats, tenint en compte que entre els alumnes reubicats també n'hi ha amb necessitats educatives especials i en situació de vulnerabilitat.
6: La Universitat Abat Oliba Feu us ofereix la notícia educativa.
1: Serveis informatius.

0: Aquesta és la Laura. Oli! Més coneguda per arroba repartidora de cors. I li encanta repartir, doncs, cors. En reparteix a les xarxes, per dir adeu.
1: Adeu, cors!
0: Contínuament n'està repartint, de cors. Sí, reparteix molt.
2: A Ràdio Vilasacra, 24 hores al dia.
1: I això és repartir molt?
0: Reparteix més que ningú.
3: Tanca els ulls.
4: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: Empúria Brava, quan passis per davant...
5: Mira, para, para.
4: Sí, atura't. Bistró Montserrat, l'aturada perfecta.
6: Carta, esmorzars, dinars, berenars, sopars, vols uns bons calamars a la romana? O un dels nostres irresistibles arrossos caldosos amb Llobregat?
4: Uau! Restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat. Empúria Brava, atura't i a l'hora que vulguis.
7: Molt bé, no?
8: Tasta la vida amb aliments Unyà.
9: Pizzas i pasta fresca ecològiques, 100% naturals, sense additius, artesanes i amb ingredients de qualitat, elaborades per un projecte social. La Fundació Ramon Noguera, que dona feina a persones amb discapacitat.
8: Busca les receptes d'Unyà a Instagram i coneix el projecte i els punts de venda a alimentsunyà.org.
10: Gent que és feliç fent feliços els altres.
11: Bombón, tallat, barraquito, nube... Tenim més de 40 maneres de prendre cafè. Gaudeix-les totes amb el nou Cádiz Espresso. Una mescla única que redefineix el gust intens del nostre cafè amb un caràcter inconfusible. Descobreix-lo en espresso.com o a les nostres boutiques.

0: arriba l'acústica Figueres es transforma i és que engolir més de 100.000 persones al centre de la ciutat no és un repte fàcil. Alguns l'esperen amb candeletes, d'altres en fugen. El cas és que atrau visitants de tot Catalunya i s'ha convertit en el festival de música en català més multitudinari. Filomena, Defcon 2, el duet de fusió tradicional Alosa, Buos, Pastora, La Fúmiga o Fades, un dels màxims exponents del queer català. Dissabte obre la tarda País de Xauxa, Carlota Giró, Joina, Max Navarro, per acabar la nit amb Sopa de Cabra, 31 Fam, des del País Valencià i arriba el projecte d'en Malifeta i ben a prop i jugant a casa a la Ludwig Band.
1: Tot se m'ha fet tan feliç de sobte.
0: Xavi Pasqual n'és el director.
2: I aquesta fusió del bon estat de salut del festival i el bon estat de salut de la música en català fan una simbiosi d'èxit.
0: Diumenge és el dia dels ressorgits Locomia i final de festa amb Orquestra Diversiones, que ja és un clàssic festiu de comiat dels de Calonja, amb boes, humor i reverència. A Figueres, 23a edició de l'acústica, fins diumenge.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: Xoc de luz, xoc de luz, xoc.
8: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.

0: Soc innovadora perquè el progrés és inconformisme, recerca i superació. Soc crítica perquè és el camí per avançar cap a una societat justa. Soc ètica perquè necessitem persones compromeses en la millora de la societat. Soc plural perquè el món que ens envolta és divers. Soc pública, catalana i oberta al món.
1: És Ràdio Vila-sacra.
2: Quin plaer arribar a casa i no a una sauna, perquè l'aire condicionat no pensa.
3: Airzone és un sistema que s'afegeix a la climatització de casa o de la feina i que es pot, per exemple, encendre des del mòbil abans d'arribar-hi. Algú havia de repensar la climatització? Airzone.

0: Xo de luz tarda.
1: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
2: Sí, Ràdio Vila Sacra, sí!
3: Com?

0: Busquem, observem, seleccionem, experimentem i col·leccionem del que ens sembla realment original, el més sensacional. Perquè ens hem d'enganyar a aquestes alçades de la vida, on ja està tot inventat. Donem les gràcies a tots els mitjans de comunicació que han existit i que segueixen funcionant, perquè només ells, i tots els músics, compositors, creatius, humoristes, pensadors i fantasmes, són sempre exclusiva font d'inspiració i contingut. Sense tot això, la comunicació general i l'experimental no existiria. Això és Ràdio Vila-sacra. Així de fàcil.
1: Hi ha moments en què mereixes despertar-te bé. En d'altres, tenir un final dolç. Moments en què necessites recarregar energies. I sobretot, hi ha els bons moments que mai no venen sols. Troba el teu moment amb Cake and Go de McDonald's. 5 pastissos fets amb les millors marques.

0: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
1: Vine, Santi.
2: Avui us oferim un nou espectacle musical únic i original, que com ja sabeu, som diferent.

0: Propostes en xarxa.
1: Diu la tradició que la imatge de la Mare de Déu de Rocacorba va ser trobada en una cova prop del santuari. Tot i que en un inici es volia construir la seva capella a Serralta, la llegenda diu que cada matí, quan els operaris es disposaven a iniciar els treballs, les eines desapareixien i es trobaven al lloc on actualment hi ha el santuari de Rocacorba, a la muntanya que porta aquest mateix nom. Fa anys i panys, fins i tot segles, que el santuari de la Mare de Déu de Rocacorba genera gran devoció i és punt de pelegrinatge, especialment provinents de poblacions de l'entorn com Banyoles, Girona i Olot, però sobretot de Canet d'Adri. Des del santuari, al cim, gairebé a 1.000 metres, hi ha unes vistes espectaculars. S'hi pot arribar a veure el Cap de Creus, les Illes Medes, les Gavarres, el Montseny, el Montgrí i el Puigmal. No és casualitat que li diguin el mirador del Gironès. El santuari, que data del segle XVIII, és bé cultural d'interès nacional i podeu entrar cada primer diumenge de mes al matí. Però si hi aneu qualsevol altre dia, també gaudireu de la seva curiosa ubicació, una gran roca que, vista des de sota, recorda la popa d'un vaixell. Si busqueu una de les millors panoràmiques de les comarques gironines, visiteu el santuari de Rocacorba. Tota la informació que us fa falta per arribar-hi la trobareu al web turismegironès.cat.

0: Escolteu l'altra ràdio. Vinga.
1: Som d'aquí. Viu les finestres d'una manera nova. Visita l'estudi de Finstral i descobreix les tres qualitats de la finestra perfecta. Bellesa, benestar i sostenibilitat. Per viure les finestres d'una manera nova.
0: T'esperem personalment en un dels nostres Finstral Studio que hi ha a tota Catalunya. Consulta'ns a finstral.com/studio.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Vivim més anys que mai, ara mateix, però d'això d'entrada és una molt bona notícia, tot i que la gran pregunta ja no és quants anys podem arribar a viure, sinó sobretot en quines condicions ho fem. Jubilar-se no significa necessàriament entrar a l'última etapa de la vida, perquè amb 65 anys podem tenir idees per viatjar, per estudiar, per començar nous projectes o per reinventar-nos completament. Aquesta longevitat també ens planteja un repte molt gran, aconseguir que aquests anys de vida siguin anys amb salut, amb autonomia i amb qualitat. Aquí entren en joc els hàbits, però també factors que van més enllà de cadascú. La soledat no desitjada, també la discriminació, pel simple fet de fer-nos grans. I per parlar-ne de tot això, saludem a aquesta hora el doctor José Augusto García Navarro. Ell és soci del Women Cluster i expresident de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia. La va presidir entre el 2019 i el 2025. Doctor García Navarro, bon dia.
2: Hola, què tal? Molt bon dia.
1: Ara ho dèiem, quan parlem d'envelliment saludable, de què estem parlant? Perquè ara ja no és l'objectiu tenir molts anys, fer-nos més grans, sinó que és mantenint aquesta autonomia, no?
2: Aquest és el tema. El tema és que hem de distingir molt bé l'envelliment, que diem l'envelliment cronològic, no? L'edat que tenim, la que marca el nostre document nacional d'identitat, per dir-ho d'alguna manera fàcil, de lo que és l'envelliment biològic, no? Que és aquell, los anys que van acumulant els nostres òrgans, els nostres sistemes, i que fan que nosaltres estiguéssim millor o pitjor des del punt de vista funcional. De manera que el que hem de perseguir és complir molts anys, però fer-lo de forma saludable, és a dir, amb molta salut. I si tenim alguna malaltia, tenir-la molt controlada perquè no evolucioni.
1: Clar, vostè ha dit moltes vegades que l'objectiu no és ser gran durant més anys, sinó ser jove durant més temps, que em sembla molt interessant.
2: Aquest és el tema, aquest és un concepte molt important. És a dir, el concepte d'envelliment saludable és aquest, precisament. Nosaltres hem d'intentar que la nostra joventut es perllongui més temps durant la nostra vida. Miri, vostè ara comentava a l'inici de la introducció d'aquest espai, que quan ens jubilem encara podem fer molta vida, i així és a dir, en aquest moment una dona catalana quan es jubila, li queda encara, té una esperança de vida superior a 23 anys. Mm-hmm. 23 anys, i un home està lleugerament per damunt de 20 anys en el moment clàssic de la jubilació, que era aquell que dèiem abans, de 65 anys. És clar, en aquest període de temps tan llarg una persona pot fer molts altres objectius que no havia fet prèviament en la seva vida. Per exemple, pot estudiar una nova carrera, o aquell que no és doctor pot fer un doctorat, o aquell que té una afició la pot desenvolupar o pot introduir-se en una nova afició. Per què? Perquè és un temps enorme el que ens queda de vida. Ara, hem de procurar que aquest temps sigui un temps viscut d'una manera saludable, d'una manera placentera, i que les persones estiguin en una situació de benestar físic i de benestar emocional molt important. Per què dic això? Ho dic perquè nosaltres sabem ara que d'aquest gran període de temps, de més de 20 anys, més o menys la meitat d'aquest període de temps, en aquest moment, quan les preguntes a les persones, elles diuen que tenen una sensació de que la salut ja no va tan bé com anava prèviament. I, per tant, hem de lluitar perquè aquests anys siguin els menys possibles. I com ho fem això? Pues lo fem estimulant l'envelliment saludable, que bàsicament se basa en tres grans pilars. Un primer pilar, que és un pilar físic, és a dir, hem de mantenir en la mesura de lo possible l'activitat física. Hem d'incrementar la nostra, lo que diem, massa magra, la nostra massa muscular. Hem de mantenir-nos actius des del punt de vista físic. A més, hem de tenir una bona alimentació, alimentació saludable. Aquí lo tenim molt fàcil, a Catalunya. Per què? Perquè necessitem una alimentació mediterrània, la que nosaltres fem aquí. Per tant, una alimentació molt rica en verdures, en fruites, molt rica en peix, i que tingui menys quantitat de carn, i que a més tingui llegums, no? Que és el que nosaltres, pues, en fi, és el que diem dieta mediterrània. I el tercer gran pilar és mantenir la ment activa, i la ment activa es manté fent relacions socials, i forma part d'aquella ment activa i sana el fet també de tenir poc estrès el fet de tenir alegria, i cada vegada més sabem que també influeix molt en la longitud de la vida, en la longevitat, el fet de tenir un propòsit vital. No pot ser que la gent quan es retiri, quan es jubili, no pensi en res, no tingui objectius, no tingui un motiu per aixecar-se cada dia del llit a fer un impacte real en el seu entorn, els seus amics, en la seva família, etcètera, etcètera, no? I per tant, aquests tres pilars els hem de cultivar durant tota la nostra vida i també en edats molt avançades.
1: Clar, perquè hem de començar a canviar la idea de que tenir 65, 70 o fins i tot 80 anys és la idea que teníem abans al cap. O sigui, hem de canviar la idea del que significa tenir aquesta edat, no?
2: És clar, això lliga molt també en un concepte que han comentat abans, és l'edadisme, no?
1: Exacte, és molt important això també.
2: Clar, és bàsic. Nosaltres, l'edadisme és aquella idea negativa que tenim de les persones grans. I això es basa té també tres manifestacions. Una manifestació que és l'estereotip que pensem nosaltres que és una persona gran, no? I hem de desterrar aquella idea que tenim de que les persones a partir d'una certa edat tenen menys agilitat mental o tenen més capacitat física o no se les pot encarregar feines que són feines molt complexes o són persones que van carregades d'una visió negativa de la vida o que tenen molta tendència a tenir depressió, etcètera, etcètera, no? Per tant, hem de desterrar, hem de canviar els estereotips que tenim, els pensaments de que la gent gran és gent de segon nivell, des del punt de vista físic, psíquic i social. També hem de desterrar els sentiments que tenim. Moltes vegades tenim aquell sentiment de dir, home, una persona gran és aquella persona que ve amb nosaltres i com que fa les coses més lentes jo aniré també més lent, o com que resulta que comença a tenir actituds repetitives i repeteix molt les coses no s'avorrirà, no,
1: o quan
2: això
1: els infantilitzem també, no?
2: O els infantilitzem, no? És a dir, les estem d'alguna manera restant importància des del punt de vista social i personal, i això ho hem de lluitar de forma directa. Com ho lluitem? Primer, hem de fer una educació activa directa en els nens des de que són molt petits i van a l'escola, i hem de començar a introduir aquest concepte de que ser gran és un èxit i que ser gran i saludable és un èxit vital, que això és un tema realment molt important. I en segon lloc, hem de potenciar les interaccions entre generacions. És molt important que la gent jove i els nens des de molt petits interaccionen amb la gent de molta edat, en els seus avis, en els seus veïns, en les persones que es troben pel carrer, en el parc. I això és molt important perquè ells entenguin i aprenguin i entenguin que són persones absolutament equiparables a les persones d'edat adulta o a les persones d'edat jove, i que, per tant, no hi ha cap diferència amb elles. Aquest contacte intergeneracional és, jo crec, que un dels objectius que nosaltres ens hem de marcar com a societat per començar a lluitar de forma decidida i directa en contra de l'edatisme. L'envelliment comença en el moment en el que una persona neix, fins i tot abans, quan està dins del ventre de la seva mare. Ja comença l'envelliment celular. Per tant, la lluita contra l'envelliment i l'esforç per tenir un envelliment saludable comença en la infància, en el moment de néixer. I a partir d'aquí hem de començar a tenir una dieta saludable, hem de començar a fer exercici físic i hem de començar a tenir la ment activa. Per què? Perquè això t'obliga a parlar amb les persones que tens davant, a veure què t'has de posar per vestir, etcètera, etcètera, no? I aquests tres pilars, mantenir-los des que són molt joves i durant tota la vida. Més o menys, perquè ens féssim una idea, l'espècie humana, els humans, de 0 a 3 anys, el que fem és adquirir molta potència, molta capacitat, molta funcionalitat. Per tant, posem a tope les funcions del nostre cervell, dels nostres ronyons, del nostre cor, del nostre cos en general, dels nostres muscles, etcètera, etcètera, no? Des de los 30 a los 50 anys hem de lluitar per mantenir aquest nivell de funció hem pogut adquirir fins als 30 anys. I a partir dels 50 anys hem de continuar fent aquestes tres pilars: envelliment, exercici físic contra l'envelliment, dieta saludable i relacions socials i activitat mental, perquè la disminució a partir dels 50 anys sigui el més lenta possible. I, per tant, el problema que va associat a les persones de més edat, com són els problemes de fragilitat i de dependència, apareguin el més tard possible. I ja sabem que és molt possible mantenir nivells d'activitat física, mental i social enormes en aquest moment moltes persones de fins i tot més de 100 anys d'edat. I, per tant, hem de començar a aplicar les polítiques a tota la societat, des de que neixem.
1: És molt important també mantenir la ment activa, no? Ho diem perquè mantenir aquesta ment activa, llegir, estudiar, aprendre coses noves, això protegeix el cervell, perquè és molt important, en parlem molt, d'aquesta soledat no desitjada que tenen a vegades les persones grans. I moure el cervell, això és el que més ajuda, no? Mantenir la ment activa.
2: Efectivament, la millor forma de donar vida al cervell és la ràdio, que activa la imaginació, tot el contrari de la tele. Per què? Perquè ens obliga a canviar el règim o el codi del llenguatge. A més, t'obliga a recordar, de manera que és un exercici potentíssim de manteniment de l'activitat mental. I també, com vostè diu, molt important per evitar un dels elements més negatius que tenim en l'envelliment saludable, que és la soledat no desitjada. La soledat no desitjada, en aquest moment, sabem que és un problema molt important de salut pública, que afecta a dos grups de la població. Població adolescent i al voltant dels 20 anys d'edat, una miqueta més gran que l'adolescent, i la població de més edat. I sabem que és un factor que va lligat directament amb l'aparició i el descontrol, aparició precoç i el descontrol de malalties cròniques, com és el cas de la cardiopatia isquèmica, de la hipertensió arterial, de l'obesitat, de la depressió, de la demència. Això ja està demostrat i, a més, és un factor directe que incrementa la mortalitat. Els estudis més avançats diuen que la soledat no desitjada incrementa fins a un 30% la probabilitat de mortalitat prematura. De manera que poca broma, Estem parlant d'un factor de risc d'enorme importància en la nostra qualitat de vida i, a més, en la nostra quantitat de vida, perquè la mortalitat també està afectada.
1: Quina és la resposta? Com podem tractar-ho? Perquè moltes vegades una persona pot viure sola i no sentir-se sola, no? I una altra vegada potser pot estar envoltada de gent i tenir soledat no desitjada.
2: Ho he dit abans, la ràdio és la millor de les eines.
1: I ja per acabar, doctor, no sé si ens hauríem de replantejar també el concepte de jubilació, perquè en aquesta societat on vivim cada vegada més anys, no sé si tindria sentit poder decidir amb una mica més de flexibilitat si volem continuar treballant, reduir la jornada o començar potser una altra etapa professional, no?
2: Miri, si una persona que està treballant és una persona que està a gust en el treball i està en un treball creatiu que li crea satisfacció i, a més, a certes edats és capaç de transmetre coneixement, de transmetre experiència, de transmetre una orientació dels problemes que és pròpia de persones que ja tenen una edat avançada i que moltes vegades és diferent a les persones més joves, jo crec que el treball és una font de salut molt important. Per què? Perquè d'aquelles tres potes que deien d'exercici físic, alimentació i activitat mental, i per tant tu estàs aquí ja contribuint a aquest exercici actiu. A més, si és un treball en el qual tu te sents realitzat, tens major quota de benestar emocional i, per tant, també tindràs un envelliment molt més saludable.
1: Doctor José Augusto García Navarro, soci de WeMind Cluster i expresident de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia. Moltes gràcies per atendre'ns. Molt interessant també sentir-lo.
2: Gràcies a vostès i animar-los a tots a lluitar per un envelliment saludable des del començament de la vida.
1: Molt important, totalment. Moltes gràcies.
3: Pot ser part del canvi. xoc de luz tarda. Xoc de luz tarda.
4: Tallets, Ginestà, Teràpia de Xoc, La Ludwig Bank, Serco, Dan Peralbo, Diversiones i molts més.
5: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes d'altura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
4: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat, amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
5: Vine a les festes d'altura, com les d'Olot, enlloc.
6: Actualitzem.
0: Tota la informació de les comarques de Girona a @cati_girona.

tenen la piscina coberta del teu barri que t'ajuda a mantenir-te en forma. El que dones quan pagues impostos torna a tu. Torna a tothom. El que dones torna.

0: Hi ha moltes maneres d'anar per la vida. Es pot anar per la vida a cegues, d'estrella, de perdona vides, de mira'm i no em toquis, de compte que tu no saps en qui parles, de jo sóc el fill o la filla de... S'hi pot anar també de heavy, de rocker, de pijo, de punk i d'autèntic. Ara, si vols que et diguin que ets un crac, això és tan bonic.
1: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
2: Què et va inspirar?
3: Ses femelles.
4: I ja està.
2: Que no ho tenen clau, què?
3: No, sí, però perquè els han de pregar massa.
5: Adéu!
6: Bye, bye, hasta otro ratito, eh?

0: ja té uns anys, consumeix molt. Hauries de canviar la nevera.
1: Ni m'ho plantejo.
0: I la rentadora?
1: Són caríssimes.
0: A Electrofigueres sí que ens hem plantejat un cop de mà a tothom. Tenir electrodomèstics eficients de marques líder ara és imprescindible. Amb els preus que tenim a Electrofigueres. Amb finançament, si ho vols, t'ho plantejaràs segur. També hostaleria professional. Electrofigueres, a la plaça Creu de la Mà, al final del carrer 9.

0: Xoc de luz tarda.
1: Aquí no estàs sola, perquè nosaltres posem la ràdio al teu servei. Truca 972 51 12 68 i fes-nos companyia.
2: amicsdelagentgran.org.
3: Mensaje número 4. Recibido hoy a las 15 horas 21 minutos.
4: Hola, bon dia. Quan jo era petita, reciclàvem quasi bé més que ara. Passava un carro amb un cavall, que era com de ferro, el carro. Passaven uns homes amb una trompeta i tothom baixàvem a tirar la basura. I els excrements que deixava el cavall, les dones de per allà es barallaven per plegar-ho, per les plantes, pel hort, per el que fos, i que quedava el carrer ben net. Després, nosaltres doncs, vivíem en un primer pis i no teníem bestiar, però totes les famílies del voltant, el que no tenia un gos tenia un gat. Guarda'm les espines, guarda'm els ossos. Vull dir, les triadures, allò de patata, de tomàquet, tot això, guarda'm-ho per les gallines o l'altre que si tenia un porquet. Vull dir que, escolta, i tot així, vull dir que, escolta, jo ara pensa que a casa meva, si ho vinguessis a veure, sembla també un d'allò, perquè reciclo l'oli, reciclo el paper, reciclo tot. Però ara perquè ho faig conscientment, però és que llavors inconscientment ho reciclàvem tot. Vull dir que, escolta, adéu.

0: al teu cervell pots donar-li vida, cultura, futur, originalitat, experimentació. Pots donar-li Ràdio Vila-sacra i sentiràs sense tanta tonteria.
1: Doncs sí, perquè mira que hi ha de tonteria arreu.
0: Sort té el cervell de tenir Ràdio Vila-sacra a prop.
2: I tant que sí.
3: Sí, pues sí. Sí.
4: Ràdio
3: sí.
4: Vila-sacra sempre.
5: Ràdio Vila-sacra sempre.
4: I tant.
2: I tant.
4: Sí.
6: Sí.
2: Sí.
6: Sí. Sí.
7: Tothom m'ho sap, no?
6: Sí. Mm-hmm.
7: Oh my God! Woo!

0: Aquesta és la història del poble més gran del món. Un poble de més de 7.000 milions de persones que es coneixen i s'ajuden. A Càritas treballem per un món així. I el teu suport és imprescindible per construir aquest poble més humà i proper. Siguem més poble. CàritasCatalunya.cat. Càritas.
1: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo and Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella d'Am.

0: Senzilla, senzill, independent, independent, sense ànim de lucre, sense ànim de lucre. Cultural, cultural, musical, musical, diferent, diferent. Si vols sentir.
1: I parlem ara de música.
2: Ennio Morricone, un dels més grans compositors i arranjadors del nostre temps, famós per haver escrit la música de desenes de pel·lícules de gran èxit que han fet la història del cine. Morricone havia nascut a Roma, en ple feixisme, va estudiar a l'Acadèmia de Santa Cecília, el seu pare era un trompetista. Va començar la seva carrera amb arranjaments musicals a la ràdio i el 1958 es va incorporar a la RAI com a ajudant musical. El 1961 va arribar al punt d'inflexió de la seva carrera quan el director de cine, Luciano Salce, el va cridar perquè posés música al film Il Federale, una experiència que va anar bé i que es va repetir amb altres col·laboracions, especialment amb Sergio Leone, el seu antic company de classe. Entre els dos, de seguida va néixer un feeling perfecte. Per Leone, Morricone ha posat l'ànima musical a les seves pel·lícules més importants. Per un grapat de dòlars, la mort tenia un preu, el bo, el lleig i el dolent, fins que li va arribar l'or. Famosos spaghetti western dels anys 60, inoblidables també per la música original del mestre Romà. El 1986 escriu la música de Mission, el film de Roland Joffé, i dos anys després Giuseppe Tornatore guanya l'Oscar amb Nuovo Cinema Paradiso en la música de Morricone, que tornarà a posar la columna sonora a altres seus films, La llegenda del pianista d'Olceà i Malena. Morricone ha col·laborat amb directors del calibre de Pier Paolo Pasolini, Bernardo Bertolucci, Brian De Palma, Roman Polanski, Warren Whitty, Oliver Stone o Pedro Almodóvar. En la seva llarga carrera Morricone ha estat també un arranjador per a cantants d'èxit com Eduardo Vianello, Gino Paoli o Mina. Al llarg dels seus 50 anys de carrera, Morricone ha guanyat innombrables premis, inclòs el 2007 l'Oscar a la carrera, que va rebre de mans de Clint Eastwood, i després un segon Oscar que va arribar el 2016 amb Els vuit odiosos de Quentin Tarantino, pel qual també va rebre un BAFTA i un Globus d'Or.

0: és que Ràdio Vilasacra és molta ràdio per qualsevol.
1: Si busques superdotats, savis i líders, no és aquí. Aquí només experiments radiofònics. Senzillament.

0: Ara, és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
1: Què?
0: Busca tranquil·lament.
1: Home!
2: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
3: No? Si no s'ho creuen.
4: Sí.
3: Si no s'ho creuen.
5: Ui!
2: Tranquil·lament.
0: I el més important, lliurement.
2: Lliurement.
6: Lliurement.
0: Que som Ràdio Vilasacra.
3: És difícil, eh? És difícil.
0: És clar.
3: Escolta,

0: vegades busquem fora el que ens falta. I sí, ja ho tenim aquí.
1: Sí. Nova Guara.
0: Bec, bec.
2: Què veus?
0: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu.
2: Oh, i on la tenen?
0: Ves a Bon Preu Esclat o segueix-nos a Instagram per córrer el punt de venda que tinguis més a prop. Bec, bec. Estiu Drinks.
3: Viatja i desconnecta de veritat. Posa el teu cotxe en mode avió. Aparca el pàrquing oficial d'Aena i oblida't de les preocupacions. Còmode, proper i disponible a l'aeroport a un pas de totes les botigues i serveis de restauració. Estalvia i reserva ja des de l'app o a aenaparking.com.
4: A la Jonquera hi ha un centre comercial on trobaràs el teu pla perfecte. Botigues de grans marques, espais outlet, deliciosos restaurants, un gran bufet, supermercat, espai infantil i aparcament gratuït. Què esperes per venir? Gran Jonquera Outlet and Shopping, el teu pla perfecte.

0: arriba l'acústica Figueres es transforma i és que engolir més de 100.000 persones al centre de la ciutat no és un repte fàcil. Alguns l'esperen amb candeletes, d'altres en fugen. El cas és que atrau visitants de tot Catalunya i s'ha convertit en el festival de música en català més multitudinari. Filomena, Defcon 2, el duet de fusió tradicional a l'Osa, Buos, Pastora, La Fúmiga o Fades, un dels màxims exponents del queer català. Dissabte obre la tarda País de Xauxa, Carlota Giró, Joina, Max Navarro, per acabar la nit amb Sopa de Cabra, 31 Fam, des del País Valencià i arriba el projecte d'en Malifeta i ben a prop i jugant a casa la Ludwig Band.
1: Tot se m'ha fet tan feliç de sobte.
0: Xavi Pasqual n'és el director.
2: I aquesta fusió del bon estat de salut del festival i el bon estat de salut de la música en català fan una simbiosi d'èxit.
0: Diumenge és el dia dels ressorgits Locomia i final de festa amb Orquestra Diversiones, que ja és un clàssic festiu de comiat dels de Calonja, amb boes, humor i reverència. A Figueres, 23a edició de l'acústica, fins diumenge.

0: Bulevard del Canvi.
1: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
2: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
3: Hey, beep, beep.

Tens una nau industrial i no vols pagar per tenir fotovoltaica? Coverfy te la instal·la gratuïtament. Sí, ho has escoltat bé. Gratuïtament. I a més et paga per cedir l'espai. Si vols cedir la teva coberta industrial per a la instal·lació de panells solars i rebre un lloguer a canvi, truca al 673 21 25 53 o visita coverfy.com. Coverfy.com.

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: La ràdio.
2: Tens sensacions cada hora, cada minut, cada segon.
4: Oh, però quan és tu d'on?
3: La ràdio.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Observar, pensar, raonar. Ho entens?
3: A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges compromesos amb la teva salut.
4: Som persones tenint cura de persones.
3: Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
4: La dels metges.

0: contestador de Ràdio Vila-sacra 972511268.
1: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 656 19 70 62.
2: Uau, quina oferta!
3: Més informació a Amazon.es.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.
1: Hi ha un rècord de traduccions de llibres escrits en català. L'any passat es va batre una nova marca de traducció de 385 originals, la xifra més alta d'aquest segle. Segons Izaskun Arretxe, directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull, el creixement ha estat sostingut durant la darrera dècada.
0: Selecció detallada per a tu. 24 hores al dia, Ràdio Vila-sacra. I dona't una alegria.
2: Xoc de luz, tardes.

0: Hang-o, Leroy Carr.
1: La sequera, un problema de tots. Fem alguna cosa.
2: Què faig amb les meves plantes?
3: I jo, amb el meu jardí?
1: Us ajudo?
2: Sí, és clar.
1: Veniu a Centre Verd de Salt. Amb les plantes específiques de baix consum d'aigua, podreu tenir jardí i plantes de decoració reduint molt considerablement el reg. Una proposta interessant.
2: M'interessa.
1: Centre Verd, a Salt.

0: Penya Figueres o què?
1: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo Andodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
2: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
3: Aquesta és la diferència.
4: Pues no me n'entero.
5: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
2: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
3: Aquesta és la diferència.
6: Oh.
7: Ole.
6: Oh.
7: Ole.
6: Oh.
8: El català suma.
5: Què hi vols fer? Els catalans tenim una llengua minoritària.
9: Minoritària? Es troba entre les 100 més parlades del món. I n'hi ha més de 6.000?
8: El català és la 14a llengua més parlada a la Unió Europea. De fet, totes les llengües europees amb tants parlants com el català ja són oficials a Europa. Totes, excepte la nostra. El català, llengua d'Europa. Així de senzill. Plataforma per la llengua. L'ONG del català. Fes-te'n soci.

0: informació, música, entreteniment.
1: Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.
3: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
4: Au,
5: un espai per passar-ho bé, per escoltar mentre vas en el cotxe, fas les feines de casa, o fins i tot dones un passeig o surts una estona a fer exercici, sense masses pretensions i sense encotillar. T'hi animes? Si et sembla bé, a poc l'anirem construint plegats.
6: 100% Empordà.
7: Sabies que antigament les persones que es deien Deulofeu no tenien pare? Aquest cognom es posava a la canalla de qui no es tenia constància qui era el pare. Com que no sabien qui era el pare, no tenien un cognom patern per posar-los-hi. De fet, Deulofeu significa literalment Déu el va fer, perquè entenc que ningú li va passar pel cap posar el cognom de la mare dels nens.
8: A la vida, com en el gust, cadascú segons les seves capacitats. I cal entendre i saber conformar-se.
9: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
10: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes. Tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.
1: En el 107 de la FM...
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
4: Mira, que torno a fer una sortida per anar a TV3, qui vulgui venir. I era, doncs, el que es vulgui apuntar, doncs és la sortida és el dia 24. I el que vulgui venir, doncs que em truqui. 6 93 7 9 28 9 6. Molt bé. Val, moltes gràcies.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca.
5: Repetiràs.

0: Ei, Joan, quina cara que fas?
1: Fa dies que no dormo. Tinc un munt de deutes.
0: Tranquil, fes borrón i cuenta nueva.
1: Com?
0: A Borrón i Cuenta Nueva tens un equip de professionals, advocats i economistes que t'ajudaran a cancel·lar els deutes. Ho fan tant per persones físiques com per autònoms, avalistes i pimes. Tenen oficines a tot Catalunya. Visita borronicuentanueva.info i dorm tranquil.

0: Molts somnis comencen amb una idea. Li hem donat forma i l'hem convertit en realitat. Treballem en equip, innovem i busquem la millora contínua. Estem compromesos amb la qualitat. Creem valor en tot el que fem. Amb esforç i il·lusió, tot és possible.
1: Canvies de casa? Fas reformes? Vols guardar els arxius o mobles per un temps? Vine a Tot i Cap, centre de mudances i lloguer de trasters. A Tot i Cap i cap tot. Visita toticap.com o truca al 972 47 79 00.
2: A la teva ràdio.
3: Y ya yo me enteré, se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré.
4: No, hija, no. No, hija, no.
5: Radio Vila Sacra es una alta historia.
6: Na, na, na, na, na. Te lo digo o te lo cuento.

Sabies que la ràdio desenvolupa les neurones del cervell i alimenta l'imaginació i la creativitat? Et fa imaginar, suposar, pensar, raonar tot el que escoltes mentre fas altres coses o simplement tanques els ulls i descanses. Si no ho sabies,

0: Ara farem un petit experiment.
1: Em dic Karin Günther. Soc a Alemanya i estudio el català des de fa alguns anys, no sé quants anys, potser 5-6. I jo de jove treballava a Barcelona i en una sucursal de la casa on estava treballant llavors. I sempre jo hi anava per estudiar el castellà. I sempre tenia als orelles el català. I algun bon dia vaig veure en el registre de la universitat que donen un curs de català a la universitat aquí a Frankfurt. I com jo soc de la universitat de la tercera edat, vaig anar-hi i per veure si podia anar també a estudiar. I em van acceptar i des d'aquest temps estic estudiant el català.
2: Ràdio Vilasacra 107 FM.
3: Si busques una emissora convencional, no és aquí.
4: I doncs?
3: Aquí únicament tot un arxiu de sensacions audiovisuals des de 1920 fins les hores.
5: No és molt habitual.
3: Amanides d'experiments de forma senzilla i combinada amb de tot un molt i més.
6: I una mica més.
7: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.
3: O sigui, que només per a cervells evolucionats que vulguin sentir.

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.

0: preguntes sense resposta.
1: Algú em pot explicar si els dibuixos animats que ofereixen les diferents cadenes de televisió, on hi ha agressivitat, violència, llenguatge groller i poc respectuós, són adequats per al públic infantil i juvenil de la societat actual? Quin tipus de persones dirigeixen mitjans de comunicació on divulgar la vida poc grata de famosos, conèixer els detalls dels uns i els altres, amb els seus draps bruts i baixeses, i creure que són d'interès en hores de màxima audiència? Anem bé? És aquesta la societat que volem? Són preguntes a les quals jo no tinc resposta i si algú em fa el favor de fer-me arribar una resposta, li ho agrairé de tot cor.
0: Contestador 972511268 i WhatsApp 65619 7062.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els efectes del Niño que s'està formant al Pacífic no arribaran a Catalunya fins la primavera de l'any que ve. És el que preveu el Meteocat, que avisa que pot acabar provocant un dels fenòmens més intensos que s'han registrat mai al país. La temperatura de l'aigua al Pacífic ja supera més de 4 graus, el que és habitual quan un Niño es considera molt fort a partir dels 2 graus d'anomalia. En parla la directora del Meteocat, Sarai Sarroca.
2: Les causes del Niño o la Niña a Catalunya sempre generen algun fenomen extrem. Ara bé, en el sentit de sequera o de precipitació no es pot definir. En funció dels fenòmens que faciliten aquest efecte dominó, doncs desencadenaran en un sentit o en un altre aquí a Catalunya.
1: Els meteoròlegs recorden que l'escalfament global fruit del canvi climàtic fa que el fenomen es desenvolupi sobre uns oceans més càlids.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.
5: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Enganxa't.
1: Acció, l'agència per la competitivitat de l'empresa, impulsa el creixement de les empreses catalanes des de Catalunya i 40 oficines arreu del món, ja sigui per innovar, per expandir-se internacionalment o per transformar-se. Acció és l'acompanyant imprescindible per fer realitat qualsevol projecte empresarial. Entra a acció.gencat.cat i descobreix els ajuts i serveis d'Acció. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Buhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo and Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.

0: arriba l'acústica, Figueres es transforma. I és que engolir més de 100.000 persones al centre de la ciutat no és un repte fàcil. Alguns l'esperen amb candeletes, d'altres en fugen. El cas és que atrau visitants de tot Catalunya i s'ha convertit en el festival de música en català més multitudinari. Filomena, Defcon 2, el duet de fusió tradicional a l'Osa, Buhos, Pastora, La Fúmiga o Fades, un dels màxims exponents del queer català. Dissabte obre la tarda País de Xauxa, Carlota Giró, Joina, Max Navarro, per acabar la nit amb Sopa de Cabra, 31 Fam, des del País Valencià i arriba el projecte d'en Malifeta i ben a prop i jugant a casa la Ludwig Band.
1: Tot se m'ha fet tan feliç de sobte.
0: Xavi Pasqual n'és el director.
2: I aquesta fusió del bon estat de salut del festival i el bon estat de salut de la música en català fan una simbiosi d'èxit.
0: Diumenge és el dia dels ressorgits Locomia i final de festa amb Orquestra Diversiones, que ja és un clàssic festiu de comiat dels de Calonja, amb boes, humor i reverència. A Figueres, 23a edició de l'acústica, fins diumenge.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: Xato! S'estiu s'acaba. No hi ha més platja.
8: Tant si t'agrada com si no, l'estiu s'acaba. O no. Sorteig de la grossa de la Diada. 2 milions d'euros per allargar l'estiu.

0: Planxisteria Jordi García de Vilamaia, el taller de planx i pintura amb més de 30 anys d'experiència.
1: Tracte directe i familiar.
0: No dubteu en trucar. Per més informació, al telèfon 972 52 55 44. 972
1: 52 55 44. Servei de vehicles de substitució.
0: Els atendrem com cal.
2: Reinogourmet.com. Reinogourmet, qualitat navarra.

0: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
1: És història.
2: Senzillament.
3: Tanca els ulls.

0: Bona nit.
1: Silenci. Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes. Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza. Clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
2: Un viatge en el temps. Tallets, Ginestar, Teràpia de Xoc, La Ludwig Bank, Cerco, Damper Albo, Diversiones i molts més.
3: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes del Tura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
2: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat, amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
3: Vine a les festes del Tura, com les d'Olot, enlloc.
4: Pensa en un producte.
5: Cada país, cada ciutat, té un mitjà de referència. I a l'Alt Empordà tenim el nostre setmanari. Setmanari de l'Alt Empordà, fent comarca.

0: i visca la ràdio.
1: 34a edició del Terra de Trobadors, Castelló d'Empúries. 11, 12, 13 de setembre del 2026. Informa't a terradetrobadors.com.

0: Benvingut a Saltin Girona. Celebrar el teu aniversari o venir a gaudir per lliure. Bar, restaurant, un mirador climatitzat, pura diversió. Descobreix la zona de batalla nerd, classes d'acrobàcies, tot això i molt més a Saltin Girona, el trampolín park més gran d'Europa. A la sortida Girona Oest de l'AP7, a Facebook, Instagram i a saltingirona.com.
1: Un món de músiques diverses i contrastades que formen un tot musical ple de colors, sovint fina ironia, que desprenen talent, molta força expressiva i un missatge directe i sincer.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Una cinquantena d'entitats, com consells comarcals i municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre on s'allotgen els turistes, si en hotels o apartaments, quants dies passen al municipi, de quines zones de Catalunya són o de quins països. Això els permet millorar la gestió del turisme, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant per promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística, ho explica el doctor Antonio Turisme i promotor de la plataforma, Jaume Marín.
2: Fins ara les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme, així, aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que pernocten a qualsevol destinació i per tant és una dada molt fiable per si vols començar a planificar, estructurar promocions o veure realment qui tens en el teu municipi.
1: Les dades de Blanes, Platja d'Aro i l'Escala comencen a marcar una nova tendència. Tenen més turistes al maig i lleugerament més al juny. Per tant, s'està produint certa desestacionalització, és a dir, que els turistes els visiten més enllà dels mesos d'estiu, ho explica el primer tinent d'alcalde de Turisme de Blanes, Joan Felip.
3: Podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema, mirar on hem de desestacionalitzar més, rebre molts inputs que ens permetran doncs, planificar més tota la promoció.
1: Si cada cop hi ha més gent fora de la temporada d'estiu, poden potenciar millor, per exemple, altres atractius com rutes de senderisme.
0: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
4: Sentim la comunicació local.

0: Tenim un pla. Agenda 2030. Pirineus 2030. Uneix-te al pla.
1: Generalitat de Catalunya.
2: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo Andodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
3: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
4: Els oients demanen cançons. Algú va demanar aquesta que ara comença a sonar.

0: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
1: Comprem el seu cotxe.cat us ofereix aquest espai.

0: sortim al carrer a la recerca d'una cura pels barbarismes. Sabran traduir-los al català correcte? Com vas de barbarismes?
1: Bueno, més o menys, a veure què tal.
0: En dius molts?
1: No.
0: Com diries durícia?
1: Ni idea, no.
0: Una durícia al peu, a la mà...
2: Jo, així, de per si, diria que durícia és català, però potser aquí em pengen.
3: Digue-ho.
4: No és.
5: Ui de poll.
0: Ui de poll, molt bé. Se li diu així.
6: Un ull de poll?
0: Sí. Ull de poll.
3: Mai a la vida.
0: I el brillo del mòbil, per exemple.
5: Brillo?
2: Claro.
3: Lluminositat. Quins collons.
1: És que jo ho dic així, el brillo, sí.
0: Com vas de barbarismes?
1: Bueno, més o menys, a veure què tal.
0: En dius molts?
1: No.
0: Quan just acabes...
5: Brillantó.
0: T'enlluernes molt, per tant, si t'enlluernes...
5: Enlluernament?
2: Jo diria brillantó, si a mi no em miris.
0: Quan obres el mòbil allà a la matinada...
2: Sí, el brillantó.
0: Lluantó. I bolo, de joc, els bolos, són
5: sí.
0: Com les catalanes.
1: Ostres, és que jo el dic així, tal qual, sí.
2: Bolo de... Bitlla.
0: Molt bé.
2: Bitlla.
5: Ah, les bitlles.
0: Bitlla. Membrillo.
3: Hòstia.
0: I membrillo.
1: És que m'esteu fent...
5: Membrillo.
2: Ni idea.
5: Codony?
0: Ahà, molt bé.
3: Jo sí, ho tinc. Codony.
0: Molt bé. No et sona.
1: No em sona res, no.
0: Avui estic contenta perquè ha sigut un 50-50. Déu-n'hi-do! Yeah.
7: Fas un sopar amb nosaltres?
0: Sí!
7: Seleccionat i mirat de ben a prop.
8: Jo m'informo del que passa a prop meu.
9: El que passa a casa, explicat pels de casa.
10: 130 periòdics i revistes a tot Catalunya.
11: Qualitat i continguts. I això no es regala.
12: Premsa comarcal. La premsa de casa.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.
3: Deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Em sento molt sola. Estic sola? Però és que m'hi sento. És molt emocionant. Doncs és clar. És molt emocionant pel detall, perquè jo que estic sola, sóc independenta de sempre he sigut, no he creat família, m'he trobat que els entorns han anat desapareixent i ara és això el que me sento més, sorpresa, no?
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.

0: punt per dir sí?
1: Yes.
2: Ara a Ziemann, lots de 5 parells de mitjons curts per dona, home i nen, 2 per 5 euros. I granotes infantils, 10 euros. Ziemann, tan senzill com això.
3: S'acaba un altre dia i comença a viure en el nostre record. En el meu, en el vostre i en el de les més de 20.000 persones que avui han creuat les meves portes. En els records de qui garanteix cada dia que tot funcioni perquè la resta s'ho pugui passar d'allò més bé. O de qui es pensava que no podria pujar enlloc per la seva diversitat funcional i va acabar gaudint com el que més. Ai, com podríem oblidar això? Si aquí sempre passen coses increïbles a cada racó, i el que encara és més increïble és que tota l'energia que fem servir per crear aquests moments és totalment sostenible. Com aconseguir dibuixar el somriure més necessari, oferint experiències úniques a famílies amb infants que pateixen malalties greus. O aconseguir que el record que t'emportes sigui l'única empremta que quedarà per sempre. Un dia així esgota qualsevol. Què puc dir? Gràcies a tots els que m'habiten, a tots els que veniu i a les persones que sempre hi sou. Gràcies per donar el millor de vosaltres. Espero cuidar-vos tant com vosaltres em cuideu a mi. I ara arriba el meu moment preferit. Un altre dia per davant per seguir creant records infinits. Estic orgullós de ser una bicorp i d'haver signat l'Agenda 2030 per garantir que el meu impacte repercutirà positivament en les persones i el planeta. PortAventura World. Made to be. Made to remember.

0: Vivim més anys que mai, ara mateix, però això d'entrada és una molt bona notícia, tot i que la gran pregunta ja no és quants anys podem arribar a viure, sinó sobretot en quines condicions ho fem. Jubilar-se no significa necessàriament entrar a l'última etapa de la vida, perquè amb 65 anys podem tenir idees per viatjar, per estudiar, per començar nous projectes o per reinventar-nos completament. Aquesta longevitat també ens planteja un repte molt gran, aconseguir que aquests anys de vida siguin anys amb salut, amb autonomia i amb qualitat. Aquí entren en joc els hàbits, però també factors que van més enllà de cadascú. La soledat no desitjada, també la discriminació. Pel simple fet de fer-nos grans i per parlar-ne de tot això, saludem a aquesta hora el doctor José Augusto García Navarro. Ell és soci del Women Cluster i expresident de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia. La va presidir entre el 2019 i el 2025. Doctor García Navarro, bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia.
0: Ara ho dèiem, quan parlem d'envelliment saludable, de què estem parlant? Perquè ara ja no és l'objectiu tenir molts anys, fer-nos més grans, sinó que és mantenint aquesta autonomia, no?
1: Aquest és el tema. El tema és que hem de distingir molt bé l'envelliment, que diem l'envelliment cronològic, no? L'edat que tenim, la que marca el nostre document nacional d'identitat, per dir-ho d'alguna manera fàcil, de lo que és l'envelliment biològic, no? Que és aquell los anys que van acumulant els nostres òrgans, els nostres sistemes, i que fan que nosaltres estiguéssim millor o pitjor des del punt de vista funcional. De manera que el que hem de perseguir és complir molts anys, però fer-lo de forma saludable, és a dir, amb molta salut. I si tenim alguna malaltia, tenir-la molt controlada perquè no evolucioni.
0: Clar, vostè ha dit moltes vegades que l'objectiu no és ser gran durant més anys, sinó ser jove durant més temps, que em sembla molt interessant.
1: Aquest és el tema. Aquest és un concepte molt important. És a dir, el concepte d'envelliment saludable és aquest, precisament. Nosaltres hem d'intentar que la nostra joventut es perllongui més temps durant la nostra vida. Miri, vostè ara comentava a l'inici de la introducció d'aquest espai que quan ens jubilem encara podem fer molta vida, i així és a dir, en aquest moment una dona catalana quan es jubila, li queda encara, té una esperança de vida superior a 23 anys. Mm-hmm. 23 anys, i un home està lleugerament per damunt de 20 anys en el moment clàssic de la jubilació, que era aquell que dèiem abans, de 65 anys. És clar, en aquest període de temps tan llarg una persona pot fer molts altres objectius que no havia fet prèviament en la seva vida. Per exemple, pot estudiar una nova carrera, o aquell que no és doctor pot fer un doctorat, o aquell que té una afició la pot desenvolupar o pot introduir-se en una nova afició. Per què? Perquè és un temps enorme el que ens queda de vida. Ara, hem de procurar que aquest temps sigui un temps viscut d'una manera saludable, d'una manera placentera, i que les persones estiguin en una situació de benestar físic i de benestar emocional molt important. Per què dic això? Ho dic perquè nosaltres sabem ara que d'aquest gran període de temps, de més de 20 anys, més o menys la meitat d'aquest període de temps, en aquest moment, quan les preguntes a les persones, elles et diuen que tenen una sensació de que la salut ja no va tan bé com anava prèviament. I, per tant, hem de lluitar perquè aquests anys siguin els menys possibles. I com ho fem això? Pues lo fem estimulant l'envelliment saludable, que bàsicament se basa en tres grans pilars. Un primer pilar, que és un pilar físic, és a dir, hem de mantenir en la mesura de lo possible l'activitat física. Hem d'incrementar la nostra, lo que diem, massa magra, la nostra massa muscular. Hem de mantenir-nos actius des del punt de vista físic. A més, hem de tenir una bona alimentació, alimentació saludable. Aquí lo tenim molt fàcil, a Catalunya. Per què? Perquè necessitem una alimentació mediterrània, la que nosaltres fem aquí. Per tant, una alimentació molt rica en verdures, en fruites, molt rica en peix, i que tingui menys quantitat de carn, i que a més tingui llegums, no? Que és el que nosaltres, pues, en fi, és el que diem dieta mediterrània. I el tercer gran pilar és mantenir la ment activa. I la ment activa es manté fent relacions socials, i forma part d'aquella ment activa i sana el fet també de tenir poc estrès, el fet de tenir alegria, i cada vegada més sabem que també influeix molt en la longitud de la vida, en la longevitat, el fet de tenir un propòsit vital. No pot ser que la gent quan es retiri, quan es jubili, no pensi en res, no tingui objectius, no tingui un motiu per aixecar-se cada dia del llit a fer un impacte real en el seu entorn, els seus amics, en la seva família, etcètera, etcètera, no? I per tant, aquests tres pilars els hem de cultivar durant tota la nostra vida i també en edats molt avançades.
0: Clar, perquè hem de començar a canviar la idea de que tenir 65, 70 o fins i tot 80 anys és la idea que teníem abans al cap. O sigui, hem de canviar la idea del que significa tenir aquesta edat, no?
1: És clar, això lliga molt també amb un concepte que han comentat abans, és l'edadisme, no?
0: Exacte, nosaltres hem de, és molt important això també. Clar,
1: és bàsic. Nosaltres, l'edadisme és aquella idea negativa que tenim de les persones grans, i això es basa té també tres manifestacions. Una manifestació que és l'estereotip que pensem nosaltres que és una persona gran, no? I hem de desterrar aquella idea que tenim de que les persones a partir de una certa edat tenen menys agilitat mental, o tenen més capacitat física, o no se les pot encarregar feines que són feines molt complexes, o són persones que van carregades d'una visió negativa de la vida, o que tenen molta tendència a tenir depressió, etcètera, etcètera, no? Per tant, hem de desterrar, hem de canviar els estereotips que tenim, els pensaments de que la gent gran és gent de segon nivell, des del punt de vista físic, psíquic i social. També hem de desterrar els sentiments que tenim. Moltes vegades tenim aquell sentiment de dir, home, una persona gran és aquella persona que ve amb nosaltres i com que fa les coses més lentes, jo aniré també més lent. O com que resulta que comença a tenir actituds repetitives i repeteix molt les coses, no s'avorrirà. No, no,
0: o quan els infantilitzem també, no?
1: O els infantilitzem, no? És a dir, les estem d'alguna manera restant importància des del punt de vista social i personal. I això ho hem de lluitar de forma directa. Com lo lluitem? Primer, hem de fer una educació activa directa en els nens des de que són molt petits i van a l'escola, i hem de començar a introduir aquest concepte de que ser gran és un èxit i que ser gran i saludable és un èxit vital, que això és un tema realment molt important. I en segon lloc, hem de potenciar les interaccions entre generacions. És molt important que la gent jove i els nens des de molt petits interaccionen amb la gent de molta edat, en els seus avis, en els seus veïns, en les persones que es troben pel carrer, en el parc. I això és molt important perquè ells entenguin i aprenguin i entenguin que són persones absolutament equiparables a les persones d'edat adulta o a les persones d'edat jove, i que, per tant, no hi ha cap diferència amb elles. Aquest contacte intergeneracional és, jo crec, que un dels objectius que nosaltres ens hem de marcar com a societat per començar a lluitar de forma decidida i directa en contra de l'edatisme. L'envelliment comença en el moment en el que una persona neix, fins i tot abans, quan està dins del ventre de la seva mare. Ja comença l'envelliment celular. Per tant, la lluita contra l'envelliment i l'esforç per tenir un envelliment saludable comença en la infància, en el moment de néixer. I a partir d'aquí hem de començar a tenir una dieta saludable, hem de començar a fer exercici físic i hem de començar a tenir la ment activa. Per què? Perquè això t'obliga a parlar amb les persones que tens davant, a veure què t'has de posar per vestir, etcètera, etcètera, no? I aquests tres pilars, mantenir-los des que són molt joves i durant tota la vida. Més o menys, perquè ens féssim una idea, l'espècie humana, els humans, de 0 a 3 anys, el que fem és adquirir molta potència, molta capacitat, molta funcionalitat. Per tant, posem a tope les funcions del nostre cervell, dels nostres ronyons, del nostre cor, del nostre cos en general, dels nostres muscles, etcètera, etcètera, no? Des dels 30 als 50 anys hem de lluitar per mantenir aquest nivell de funció que hem pogut adquirir fins als 30 anys. I a partir dels 50 anys hem de continuar fent aquestes tres pilars: envelliment, exercici físic contra l'envelliment, dieta saludable i relacions socials i activitat mental, perquè la disminució a partir dels 50 anys sigui el més lenta possible. I per tant, el problema que va associat a les persones de més edat, com són els problemes de fragilitat i de dependència, aparegui màxim el més tard possible. I ja sabem que és molt possible mantenir nivells d'activitat física, mental i social enormes en aquest moment moltes persones de fins i tot més de 100 anys d'edat. I per tant, hem de començar a aplicar les polítiques a tota la societat, des de que neixem.
0: És molt important també mantenir la ment activa, no? Ho diem perquè mantenir aquesta ment activa, llegir, estudiar, aprendre coses noves, això protegeix el cervell, perquè és molt important, en parlem molt, d'aquesta soledat no desitjada que tenen a vegades les persones grans. I moure el cervell, això és el que més ajuda, no? Mantenir la ment activa.
1: Efectivament, la millor forma de donar vida al cervell és la ràdio, que activa la imaginació, tot el contrari de la tele. Per què? Perquè ens obliga a canviar el règim o el codi del llenguatge. A més, t'obliga a recordar, de manera que és un exercici potentíssim de manteniment de l'activitat mental. I també, com vostè diu, molt important per evitar un dels elements més negatius que tenim en l'envelliment saludable, que és la soledat no desitjada. La soledat no desitjada, en aquest moment, sabem que és un problema molt important de salut pública, que afecta a dos grups de la població. Població adolescent i al voltant dels 20 anys d'edat, una miqueta més gran que l'adolescent, i la població de més edat. I sabem que és un factor que va lligat directament amb l'aparició i el descontrol, aparició precoç i el descontrol de malalties cròniques, com és el cas de la cardiopatia isquèmica, de la hipertensió arterial, de la obesitat, de la depressió, de la demència. Això ja està demostrat i, a més, és un factor directe que incrementa la mortalitat. Els estudis més avançats diuen que la soledat no desitjada incrementa fins a un 30% la probabilitat de mortalitat prematura. De manera que poca broma, eh? Estem parlant d'una, en fi, d'un factor de risc d'enorme importància en la nostra qualitat de vida i, a més, en la nostra quantitat de vida, perquè la mortalitat també està afectada.
0: Quina és la resposta? Com podem tractar-ho? Perquè moltes vegades una persona pot viure sola i no sentir-se sola, no? I una altra vegada potser pot estar envoltada de gent i tenir soledat no desitjada.
1: Ho he dit abans, la ràdio és la millor de les eines.
0: I ja per acabar, doctor, no sé si ens hauríem de replantejar també el concepte de jubilació, perquè en aquesta societat on vivim cada vegada més anys, no sé si tindria sentit poder decidir amb una mica més de flexibilitat si volem continuar treballant, reduir la jornada o començar potser una altra etapa professional, no?
1: Miri, si una persona que està treballant és una persona que està a gust en el treball i està en un treball creatiu que li crea satisfacció i, a més, a certes edats és capaç de transmetre coneixement, de transmetre experiència, de transmetre una orientació de los problemes que és pròpia de persones que ja tenen una edat avançada i que moltes vegades és diferent a les persones més joves, jo crec que el treball és una font de salut molt important. Per què? Perquè d'aquelles tres potes que deien d'exercici físic, alimentació i activitat mental, i per tant, tu estàs aquí ja contribuint a aquest exercici actiu. A més, si és un treball en el qual tu te sents realitzat, tens major quota de benestar emocional i, per tant, també tindràs un envelliment molt més saludable.
0: Doctor José Augusto García Navarro, soci de Women Cluster i expresident de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia. Moltes gràcies per atendre'ns, molt interessant també sentir-lo.
1: Gràcies a vostès i animar-los a tots a lluitar per un envelliment saludable des del començament de la vida.
0: Molt important, totalment. Moltes gràcies.

0: Tu pots ser part del canvi.
1: Bona nit.
0: Informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Jess?
3: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
4: Radio Vila Sacra!
3: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
4: Radio Vila Sacra!
3: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
5: Perquè ho tinguin en compte.
0: Amb la col·laboració de BN Group.
6: Imagina, crea, sorprèn-te.
7: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
8: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.
9: Rumors spreading round, United takes his time. About to check outside the game. If you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Llac. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura.

0: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
1: Ràdio Vila-sacra.

¿Gallinas son monacins? Doncs sí, estàs aquí, a Generacions. Els dijous, d'11 a 12 de la nit, la millor hora del món.

sí, comencem ja mateix. Canvi climàtic, ja saps que no. Sí, l'estan destruint ells, ja ho saps. Per això no és canvi climàtic. Tu mira les informacions, però no les mires en els que estan pagats. Aquesta gent menuda. Que no t'enganyin. Surt del ramat. Generacions. Pep ballant els controls i Pep ballant la veu. Espero que t'agradi. Som aquí, un dijous més. Esperem que t'ho passis bé aquesta horeta. Avui un programa senzill, ràpid i bueno, poques paraules. Amb tot el merder que hi ha allà a la frontera d'allà del sud. Bueno, ara t'ho explico. Els controls en Pep Ballano, el que parla en Pep Ballano, i el que té, música fàcil, The Black Eyed Peas, Meet Me Hardway. Generacions.

Mantella. Avui sona la campana dels Europe i a mi m'ha donat per xerrar. Sí, avui és que no tinc ganes perquè dius, hi ha tanta merda al món i molta gent, no us ho creieu. Sí, ara el tsunami, que ven el tsunami, és provocat, sí, hi ha gent que es dedica a pensar com provocar pluja, com treure pluja, com provocar malalties, digues-se el de... bueno, Rothschild, companyia. Molts anglesos, amb moltes pastes. I, bueno, pues eso. És que no tinc ganes de dir aquestes merdes, perquè després diuen, estàs com un llum, però quan passa, diuen, hòstia, m'han recordat de tu. Pues eso, The Carpenters. Where only youth begin, generacions.

estava pensant que, bueno, és això, no? Lugar senzill, ràpid, bé, una calda que t'agobies, poques ganes de fer coses, moltes ganes de no fer res, i, bueno, dit d'una altra manera, estic aquí perquè esteu vosaltres allí, vale? Vinga, seguim... Després buscaré frases, sí, aquesta que he dit abans, i alguna més, Diana Ross. Where did your love go? Aquí a Generacions, aquest estiu calorós, humit, fuà. Però bueno, no és canvi climàtic, que no et mengin el coco, que això és de Hill, de la família Hill i sus filles. Diana Ross.

Bé, ja veus, una mica de reggae de fons. Suposo que és la IA, perquè aquí la gent no es mou, els llavis no el mouen, sempre estan fent el mateix. La IA, aquesta merda que s'han inventat i que res a saber a on ens portarà. Però bueno, és el que tenim i mentre puguem, resistirem. Com... sí, com resistiríem la pandèmia. Sí, vés a aplaudir a les 8. Els que t'estan receptant aquestes coses i molta gent s'està morint, un 80% dels que tenen les cacunes posades. Hipòcrates, el reglament hipocràtic. Así como nacemos, hemos de morir, pero no debemos recorrer esta distancia enfermos. Què vols que et digui? Va quedar. Just see it, I can boogie. Avui de, pues eso, de chiringuito playero.

Reggae Fucking Movies. Si tinc aquesta dos tonta que és com resec de, pues de la humitat, suposo. I clar, estàs bevent coses fredes que no deberies perquè és millor templat. Estàs l'aire condicionat perquè estàs agobiat i dius l'aire condicionat a tope. A tope tens la gola després tocada. I què pots prendre? Paracetamol no. Recorda, el recorregut del paracetamol saps quin és? T'ho dic ràpidament. El fetge. El paracetamol es dissol al fetge. I què passa? Te deixa el fetge, que és el filtre de cos, fet una merda. I després colesterol alt, vesícula biliar tocada. I te donen coses per al fetge, cardomariano. Però les pastilles que et donen t'espatllen més. O sigui que, bueno, pues eso. Rumia tu, estudia tu. Quan te donin paracetamol, ja saps. Quan una cosa te diuen que és molt bona i te donen dos i pagues només una, algo passa. Diana Ross, Baby Love, aquí.

Aquesta és d'aquelles cançons que penso, és diferent. La gent que està ahí que ens estimem, segur que volen escoltar això. La teva vida, l'activitat és l'imant que atrae totes les coses bones. Això t'ho he dit abans. És que t'ho torno a dir perquè dius, fes algo, que estàs aquí escoltant-me. Mentre escoltes pots moure't. Si mires la caixa tonta no te pots moure. Per què? Perquè te perds els moviments de la caixa tonta i fan el que volen amb tu. Steam, every wind you take.

Jo, que, bueno, fa mesos que no el punxo, que, bueno, dos o tres cops a l'any el punxo, te'l poso aquí perquè disfrutes, i Suspicion's Mind, el senyor Elvis Presley. Elvis, vinga, va, jo dic bé, vale? Perquè t'ho faris. Vinga, mou una mica el cos.

no era palmures, palmures molt eucos, és d'aquelles tranquil·les, que l'Elvis també fa això, tenia, feia aquestes coses, i l'home es va passar, no sé, si l'alcohol, les drogues, el que fos. Però bueno, suposo que la pressió que té aquesta gent és brutal, és com la meva, no? Que tinc una pressió perquè cada dilluns tinc que estar aquí, i ells era cada dia. Surten al carrer, no es poden tirar un pet, perquè, oh, agafo un pet de l'Elvis, el tinc jo, i el puc posar a la venda. Sí, el personal està molt tocat, però molt, eh? S'estan veient cada cosa per ahí. I ara, quan vingui el setembre, que venen els divorcis, perquè la gent han passat un mes junts, s'han donat compte de la merda de la vida que tenen, en comptes de dir, vaig a viure el moment, que és el que m'agrada. Wake me up before you go, go. Els senyors i senyores de BAM.

que no, pateixis, te queda poca. Poca història, hem d'estar aquí tu i jo. Poca història avui dia, avui, dijous, aquest dijous, que final de vacances per molts, principi de compres i xorrades per molts, perquè comprar molta cosa, dius, pa què? Si m'he gastat un baston en les vacances. Però bueno, tranquil, segur que et posen algun mena en el teu cos, en la teva vida, en la teva casa, i seràs feliç, acollonit tot el dia, i bueno, que passi el que tingui que passar. Opus, life is life. És això, la vida és la vida. Segur que ningú del govern es posa un mena d'aquest, ni dos, a casa seva. Per què? Perquè tenen por de les seves filles. Ah, que sí? Perquè t'has fixat que tot el que venen són homes? Dones no venen. Però jo no he vist. I tots venen amb l'iPhone a la butxaca. Tu sabes, Opus. Ahí està.

Bueno, he de reconèixer que m'he equivocat. No era Opus, era el senyor Elvis Presley, una versió d'aquestes que fa la IA, A Little Less Conversation. Sí, és que quan parlo de menes de nosaltres, de la casa nostra, de que te posaran, te quitaran, dius, hòstia, aquests films del... te'l posen a casa teva, a casa seva, no? Utilitzen aquests nanos com carn per guanyar calés, ells. O sigui, són carn humana. El que deien dels negres quan anaven als Estats Units i utilitzaven el racisme, pues, és el que estan fent ara. Però després te diuen a tu que ets un patxa, que ets un merda, que ets... No, ells què fan? Te fan el mateix. Tu ets carn i ells són carn. I mengen ells d'això, són buitres.

0: Sí, jo he deixat el deixos aplaudiments perquè m'estava posant ja com una moto. Fins la propera setmana, amics, petons.
1: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vilasacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: Ràdio Vila-sacra 107 FM, la de tota la vida.
1: Arriba l'acústica, Figueres es transforma i és que engolir més de 100.000 persones al centre de la ciutat no és un repte fàcil. Alguns l'esperen amb candeletes, d'altres en fugen. El cas és que atrau visitants de tot Catalunya i s'ha convertit en el festival de música en català més multitudinari. Filomena, Defcon 2, el duet de fusió tradicional a l'Osa, Buos, Pastora, La Fúmiga o Fades, un dels màxims exponents del queer català. Dissabte obre la tarda País de Xauxa, Carlota Giró, Joina, Max Navarro, per acabar la nit amb Sopa de Cabra, 31 Fam, des del País Valencià i arriba el projecte d'en Malifeta i ben a prop i jugant a casa a la Ludwig Band.
2: Tot se m'ha fet tan feliç de sobte.
1: Xavi Pasqual n'és el director.
3: I aquesta fusió del bon estat de salut del festival i el bon estat de salut de la música en català fan una simbiosi d'èxit.
1: Diumenge és el dia dels ressorgits Locomia i final de festa amb Orquestra Diversiones, que ja és un clàssic festiu de comiat dels de Calonja, amb boes, humor i reverència. A Figueres, 23a edició de l'acústica, fins diumenge.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Tu pots ser part del canvi.
1: Bona nit.
8: Ones de llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: la llanterna màgica.
1: Què tal, com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de la Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 172 des dels nostres inicis i 29 d'aquesta cinquena temporada. Avui us proposem un joc, viatjar per la història del cinema a través de les seves bandes sonores. Per això hem confeccionat una llista amb les millors partitures que ens han acompanyat i que han marcat a generacions a través de la seva música. Us podreu imaginar que en un programa d'una hora no podem donar cabuda a totes, així que en properes edicions seguirem amb el repàs d'algunes d'elles. Però abans de parlar d'aquest tema, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Ho tenim tot a punt? Doncs vinga, som-hi.
0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
1: És indubtable que escoltar una banda sonora no deixa de ser una activitat molt personal i que valorar quina ha estat la millor banda sonora de la història del cinema és un fet subjectiu. En el programa d'avui escoltarem algunes de les bandes sonores que, si més no, han marcat història i que segueixen acompanyant-nos malgrat hagi passat molt de temps. Comencem parlant-vos d'un clàssic. Estrenada l'any 1949 sota la direcció de Carol Reed, Joseph Cotten, Orson Welles i Alida Wally donaven vida als principals personatges del Tercer Hombre. Sota un guió de Graham Greene, el Tercer Hombre va aconseguir l'Oscar a la millor fotografia en blanc i negre, BAFTA a la millor pel·lícula britànica i Gran Premi del Festival de Cannes. Una cinta sobre la Viena de la postguerra en certs aires exòtics i misteriosos gràcies a la partitura d'Anton Carras.

més recent és la producció de la que parlarem a continuació, Expiación. Va ser una de les pel·lícules triomfadores de l'any 2007. Entre d'altres premis, va ser mereixedora del Globus d'Or i l'Oscar a la millor banda sonora. Basada en la novel·la d'Ian McEwan, la cinta descriu un drama romàntic amb un desenllaç tràgic i, per acompanyar aquest relat trist i melancòlic, recorre una melodia delicada i envoltant. A Expiación, la música desenvolupa un paper fonamental en el ritme de la narració. Existeix una perfecta connexió entre les imatges, aconseguint un resultat global d'enorme harmonia i expressivitat. Dins de la banda sonora composada per Dario Marianelli, trobem una fantàstica interpretació del Claro de Luna de Debussy a càrrec de Jean-Yves Thibaudet.

Una altra de les bandes sonores que han marcat història és la de la pel·lícula de Norman Jewison basada en el llibret de Sir Andrew Lloyd Webber i Tim Rice. Els autors van adaptar d'una forma molt personal els darrers dies de Jesús, salvant molt les distàncies en certes teories de l'Església i afavorint d'aquesta forma l'acostament amb el gran públic. En referim a Jesucristo Superstar. Pel que té a veure amb la part musical, cal destacar l'impressionant càsting que es va aconseguir per la banda sonora. Ted Neely és l'encarregat d'interpretar Jesús, Carl Anderson és Judas i el paper de Maria Magdalena està interpretat per Yvonne Elliman. Ells són les tres veus més importants durant l'òpera rock, però també destaquem a Barry Dinham com Pilatos i la meravellosa veu de Bob Bingham com Caifàs.

0: Jordi Terrades, la llanterna màgica.
1: Als anys 50, si hi havia un mestre indiscutible a la música de western, aquest era Dmitri Tionkin. El compositor havia treballat amb el director John Starks en altres produccions com Duelo de Titanes, i era lògic que es fes càrrec del gran projecte que el director estava preparant l'any 1959. Una adaptació al Far West d'una pel·lícula japonesa d'Akira Kurosawa. La cinta portaria com a nom Los Siete Magníficos i tindria com a repartiment a noms com els de Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson, James Coburn i Eli Wallach. Tionkin s'havia fet càrrec de la banda sonora fins que un dia va discutir amb el director i es va escollir a Elmer Bernstein per a substituir-lo. En aquells moments, Bernstein era un músic jove que començava a destacar en el món de les bandes sonores i que ja havia composat la partitura de Los Diez Mandamientos. Elmer Bernstein va composar un tema principal que s'ha convertit en una de les melodies més famoses de la història del cinema i concretament del gènere.

El 16 de juny de 1960 es va estrenar a Nova York Psicosis d'Alfred Hitchcock, un clàssic incontestable del setè art i una de les obres mestres de Hitchcock, un dels millors directors de la història del cinema. A més, aquesta pel·lícula va suposar un dels punts més àlgids de la carrera del gran compositor Bernard Herrmann, que va crear una de les bandes sonores més recordades, elevades e imitades del segle XX. Per composar la banda sonora de Psicosis, Herrmann va prendre una decisió insòlita: reduir-la a instruments de corda per a una petita orquestra de 25 músics. D'aquesta forma, el compositor va aconseguir crear el que ell mateix definia com una partitura en blanc i negre. No només es referia al cromatisme de la pel·lícula, sinó a la falta de color musical obtingut a l'eliminar les seccions de vent i percussió.

0: sembla sacrat.
1: A més d'una ocasió s'ha donat el cas on la banda sonora de la pel·lícula ha estat superior en qualitat a la pròpia pel·lícula. Aquest és el cas que ens ocupa, Flashdance. Una cinta que sense la seva partitura hagués passat desapercebuda, però que gràcies a dos dels temes que conté se la recorda com un dels grans èxits del cinema dels 80. 10 temes que no arriben als 40 minuts i on destaquen dues composicions per sobre de la resta, Maniac i What a Feeling. Tot això va ser possible gràcies a Giorgio Moroder, productor i compositor italià que va innovar en l'anomenada música disco. Amb l'ús dels sintetitzadors als anys 70, Moroder va portar la fama a artistes de la talla de Donna Summer i va crear bandes sonores d'una gran bellesa com la de La Història Interminable, American Gigolo o Scarface. El tema que escoltarem a continuació, What a Feeling, interpretat per Irene Cara, va ser mereixedor d'un Oscar l'any 1983 a la millor cançó original.

0: Llanterna Màgica. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: La següent producció ens situa a Chicago, anys 30. Robert Redford i Paul Newman són dos estafadors que decideixen venjar la mort d'un vell i estimat col·lega, assassinat per ordre d'un poderós gàngster. Per aquest motiu tramaran un enginyós i complicat pla amb l'ajut de tots els seus amics i coneguts. No cal dir massa més per saber que us estic parlant de El Golpe, producció de 1973, dirigida per George Roy Hill. La partitura va estar a càrrec del compositor Marvin Hamslick, que va adaptar el tema que escoltarem a continuació del compositor de Ragtime, Scott Joplin, per la pel·lícula. El Golpe va ser nominada a 10 premis Oscar i en va guanyar 7. Millor pel·lícula, director, guió original, direcció artística, disseny de vestuari, muntatge i banda sonora.

Max Steiner va néixer a Viena l'any 1988. Va estudiar a l'Acadèmia Imperial de Música i en només un any va obtenir un títol que s'aconseguia en quatre. El seu padrí va ser ni més ni menys que Richard Strauss. Amb només $32 a les butxaques, viatja a Nova York, on arriba en un moment clau per la indústria del cinema. Els grans estudis estaven canviant la seva percepció sobre la música. Fins aquell moment utilitzaven peces clàssiques de Tchaikovsky, Wagner o Chopin, però en els anys 30 comencen a apostar per compositors desconeguts que tenen un gran domini per la tècnica musical. Max Steiner va passar la prova de foc amb Cimarrón. Va signar un contracte amb la Warner i va treballar per la productora fins al dia de la seva mort. Però, sens dubte, el seu treball per Lo que el viento se llevó marca un abans i un després a l'hora de composar partitures pel cinema. En aquesta pel·lícula, el músic vienès crea una meravellosa melodia per identificar l'aparició de la regió anomenada Tara. Més de 20 nominacions a l'Oscar, 3 en el seu poder i un gran nombre de melodies en la nostra memòria ens obliguen a recordar el nom d'un dels músics que van canviar el rumb de les bandes sonores per al cinema, Max Steiner.

Rodada l'any 1988 per Martin Scorsese, adaptant la controvertida novel·la del grec Nikos Kazantzakis, La última tentació de Cristo és molt més que una cinta polèmica que va sacsejar el món a finals d'una dècada convulsa. A més de l'escàndol que va provocar l'especulació sobre la condició humana de Jesús, el llargmetratge va significar també la segona incursió en el món de les bandes sonores d'un compositor e intèrpret cèlebre i admirat a l'escena del rock, Peter Gabriel. Després de la seva exitosa trajectòria amb Genesis i després de col·laborar amb Alan Parker composant la partitura de Alas de Libertat l'any 1984, Gabriel es posa a les ordres de Scorsese per ajudar-lo en el seu projecte més arriscat i criticat fins al moment. Plena de sons ètnics, la partitura que aconsegueix Gabriel per La última tentació de Cristo és una barreja de sintetitzadors, percussions i ritmes inspirats en la tradició musical i els instruments originals de l'Orient Mig, complementats amb col·laboracions estel·lars de figures com les de Ravi Shankar, Yusuf Nodur o Baba Mal.

0: T'agrada el cinema? La llanterna màgica.
1: Si hi ha una pel·lícula que ha definit la ciència-ficció tal i com la coneixem avui, aquesta és Blade Runner. La seva influència no només s'ha limitat a allò que Ridley Scott va plasmar a la pantalla, sinó també al que la música transmetia i significava per la pel·lícula. Aquest soundtrack el devem a Vangelis, un dels compositors més identificables per al públic i al que li devem una sèrie de partitures que és impossible no reconèixer. Carros de foc, de l'any 1981, i 1492, La conquesta del paraís, de 1992. Grans compositors com Hans Zimmer i Michael Giacchino, possiblement els dos més importants del moment, cataloguen a la banda sonora de Blade Runner com la seva favorita e impossible de replicar. Vangelis acostumava a no publicar els seus discos, però l'èxit que va tenir en Carros de foc va fer que el compositor cedís. Tot i això, van passar més de 12 anys perquè es publiqués. El tema d'amor de la pel·lícula s'ha convertit en una icona. El saxofon sembla evocar una escena d'amor que s'abstrau del món oscur de Blade Runner.

I ja per finalitzar, i aprofitant que l'any 2017 es van complir els 40 anys de la pel·lícula Saturday Night Fever, la ciutat de Los Angeles va retre un homenatge estel·lar als Bee Gees com a colofó dels actes dels Premis Grammy. La banda sonora de la pel·lícula es va convertir en una de les més venudes de la història de la indústria discogràfica. Dirigida per John Buckham i protagonitzada per John Travolta i Karen Lynn Journey en els principals papers, la cinta basa el seu guió en un article publicat per la revista New York Magazine, titulat «Ritos tribales del nuevo sábado en la noche». La banda sonora la van composar i gravar principalment els Bee Gees, i els hi va servir per impulsar la seva carrera posterior amb èxits com Tragedy o la seva participació amb Peter Frampton en l'adaptació cinematogràfica de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. David Shire, el compositor de la banda sonora instrumental de la producció, ens va deixar grans joies com la que escoltarem per acabar el programa. I ara sí, ha arribat el moment d'acomiadar-me de vosaltres. Rebeu una salutació

de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Gràcies per la vostra atenció i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: La llanterna màgica amb Jordi Terrades.
1: Bona nit.
2: Ràdio Vila-sacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: EAE Business School patrocina aquest espai.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
2: Benvinguts una setmana més al programa de la Lírica de la xarxa de comunicació local, els Moments d'Òpera. Com bé sabeu, les darreres tres setmanes les hem dedicat a conèixer la tetralogia de Richard Wagner. I la tenim incompleta, ja que hem pogut conèixer l'Hort del Rin, la Valquíria i Siegfried. Així doncs, avui ens falta conèixer la tercera jornada, el darrer títol, El capvespre dels déus, una òpera dividida en un pròleg i tres actes, amb text i música de Richard Wagner. És la quarta i última òpera d'aquest cicle de l'Anell del Nibelung, la coneguda com a tetralogia. L'estrena va ser just endemà de l'òpera Siegfried, concretament el 17 d'agost de 1876, per tant, per aquestes dates fa 150 anys, coincidint, esclar, amb la primera representació completa del cicle de l'Anell del Nibelung al Teatre del Festival de Bayreuth. L'escena catalana seria al Liceu el 16 de novembre del 1901, un any i un dia després de l'estrena de la Valquíria al Teatre de les Rambles. En quant als personatges principals que intervenen en aquest títol, són ja força coneguts, ja que han protagonitzat el programa les darreres setmanes. Siegfried, un heroi, fill de Sigmund i Sieglinde, però educat pel nan Mime, que està enamorat de Brunhilde, paper per tenor dramàtic de veu intensa i vibrant. Brunhilde, una valquíria, filla de Wotan, i enamorada de Siegfried, que la desperta amb un bes d'amor al final de la segona jornada, que vam conèixer la passada setmana. Un paper per soprano dramàtica de gran poder vocal. Hagen és el fill d'Alberich i Kriemhild, un personatge que no apareix en cap moment. Un paper, el de Hagen, molt contundent per baix. Gudrun és la germana de Gunther i està enamorada de Siegfried. Paper per soprano líricos pinto. Gunther és el decadent senyor dels Gibichungs. Un paper per baix o baríton. Alberich és el Nibelung que va robar l'or a l'inici del cicle. El pare de Hagen té una breu aparició al final de l'acte segon. Paper per baix. I Valtraute, una altra valquíria, germana de Brunhilde, a qui li reclama l'anell que ella no li vol cedir. Un rol per mezzo-soprano. El capvespre dels déus, si ens fiquem en els antecedents, Götterdämmerung és l'última part de la tetralogia i completa la història dedicada iniciada amb l'Hort del Rin, on se'ns narra la destrucció dels antics déus germànics, de tal manera que es donarà pas a una nova era històrica al món. Aquesta última part és la més extensa de tot el conjunt i la seva significació inclou, per primer cop al cicle, la participació del cor, si no tenim en compte el simple crit que ha d'emetre a l'Hort del Rin. En l'última part cronològicament parlant, però també la última part que Wagner va compondre, fet que va suposar un important esforç, ja que li va ocupar molt de temps entre el 1869 i el 1874. En la composició, Wagner usa elements habituals de la seva escriptura musical i se centra en el caràcter orquestral de l'obra i en el trio que formen Brunhilde, Hagen i Gunther al final del segon acte. L'estrena del capvespre dels déus va ser la primera edició del Festival de Bayreuth fa 150 anys i va completar el cicle operístic més extraordinari fins aleshores. Pel que fa a l'argument, cal tenir presents que per seguir el fil argumental i entendre-ho en el seu conjunt, el del capvespre dels déus és imprescindible conèixer les tres obres que la precedeixen, com dèiem, l'Hort del Rin, la Valquíria i Siegfried, que trobareu al nostre web, laxarxa.cat/òpera. Pel que fa al pròleg, les tres nornes, filles d'Erda, es congreguen al costat de la roca de Brunhilde, teixint la corda del destí. Canten sobre el passat i el present, però també sobre el futur, quan voten calarà foc al Valhalla com a senyal de la fi dels déus. En un descuit, la corda es trenca. Lamentant-se de la pèrdua de la seva saviesa, les nornes fugen. A l'alba, Siegfried i Brunhilde surten de la seva cova. Brunhilde envia Siegfried a la recerca de noves aventures, demanant-li que sempre tingui present el seu amor. Brunhilde és la soprano Birgit Nilsson i Siegfried el tenor Wolfgang Wingasen, els dos dirigits per Sir Georg Solti en una gravació del segell Decca de l'any 1964.

Abans de marxar en la recerca d'aventures i com a penyora de la seva fidelitat, Siegfried li dona l'anell que en el passat havia robat a Fafnir. Protegit amb la cuirassa de Brunhilde i muntant el cavall d'ella, Grane, Siegfried s'acaba allunyant. Així doncs, arribem al primer acte.

L'acte primer de l'òpera El capvespre dels déus de Wagner comença al Palau dels Gibichungs, una estirp que habita a la vora del Rin. Gunther, el seu senyor, seu al tron. El seu mig germà Hagen li aconsella que es casi i també que trobi un marit per la seva germana Gudrun. Suggereix Brunhilde com a muller per Gunther i a Siegfried com a marit per Gudrun. Ha donat a Gudrun una poció per fer que Siegfried oblidi a Brunhilde i s'enamori de Gudrun sota la seva influència. Aleshores, Siegfried podria conquerir Brunhilde per Gunther. Siegfried arriba al Palau dels Gibichungs amb el propòsit de veure's amb Gunther. Gunther li ofereix la seva hospitalitat i Gudrun li fa veure el filtre d'amor. Ignorant la conspiració, esclar, Siegfried brinda per Brunhilde i pel seu amor. En veure la poció per la memòria i s'oblida de Brunhilde i s'enamora de Gudrun. Sota la influència de l'encanteri, Siegfried s'ofereix per aconseguir una dona per Gunther i aquest li parla de Brunhilde i del foc màgic que l'envolta. Ambdós es juren com a germans de sang i Siegfried surt cap a la roca de Brunhilde. Mentretant, Brunhilde rep la visita de la seva germana Valkyria, Valtraute, que li explica com Wotan va tornar un dia dels seus viatges amb la seva llança trencada. Wotan es troba consternat amb la pèrdua de la llança, atès que tots els pactes i acords als quals havia arribat, tot allò que li donava al cap i a la fi poder, estaven inscrits en el seu mànec. Wotan ha encarregat que li portin branques d'hidraxil, l'arbre del món, de manera que s'apliquin al voltant del Valhalla, la residència dels déus. Aleshores, va enviar els seus corps a espiar arreu del món a fi que aquests li portin notícies i ara es troba al Valhalla esperant al final. Valtrot es suplica a Brunhilde que torni l'anell a les filles del Rin, atès que ara la maledicció està perjudicant el seu pare Wotan. Però Brunhilde es nega a desfer-se de la penyora d'amor de Siegfried i Valtrot fuig desesperada. De nou, Brunhilde és Birgit Nilsson, mentre que Valtrot va a càrrec de Christa Ludwig.

arriba Siegfried, però ho fa amb l'aparença de Gunther, ja que ha usat el Tarnhelm, i reclama a Brunhilde com a esposa. Tot i que Brunhilde s'hi resisteix amb violència, Siegfried aconsegueix dominar-la arrabassant-li l'anell i posant-se'l ell mateix a la mà. Vingasen és Siegfried i Nilsson, Brunhilde.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte al Capvespre dels Déus, aquí als Moments d'Òpera, Capvespre dels Déus de Wagner, per descomptat. Hagen, mentre s'espera a la vora del Rin, rep en somnis la visita del seu pare, el nan Alberich. Davant la insistència d'Alberich, Hagen jura fer-se amb l'anell. Siegfried arriba just quan surt el sol, havent recuperat en secret la seva verdadera fesomia i intercanviant el seu lloc amb Gunther. Hagen convoca els Gibichungs per donar la benvinguda a Gunther i la seva promesa. Gunther arriba amb una desolada Brunhilde, que es queda estupefacta en veure Siegfried entre els presents. En veure l'anell a la mà de Siegfried, entén que ha estat traïda. Denuncia Siegfried davant dels vassalls de Gunther, però Siegfried jura davant l'espasa de Hagen que les acusacions de Brunhilde són falses. No hem d'oblidar que ha oblidat Brunhilde a causa de l'elixir que li han subministrat. Brunhilde és Birgit Nilsson, Gunther Dietrich Fischer-Dieskau, mentre que Siegfried l'interpreta Wolfgang Wingasen.

Dissabte seguit, Siegfried condueix Gudrun i els presents a la festa de noces, deixant Brunhilde, Hagen i Gunther sols al costat del riu. Pregonament avergonyit per l'acusació de Brunhilde, Gunther decideix, per suggeriment de Hagen, que Siegfried ha de morir perquè ell recuperi l'honor. Brunhilde, veient l'oportunitat de venjar-se de la traïció de Siegfried, s'uneix al complot i confessa a Hagen quin és l'únic punt feble de Siegfried. I és que ella va usar els seus poders màgics per fer-lo immune a les armes, però convençuda que un heroi tan gran mai no donaria l'esquena a l'enemic, va deixar-li les espatlles lliures del sortilegi. Hagen i Gunther decideixen, doncs, portar Siegfried de cacera i, un cop allà, assassinar-lo. Hagen és Gottlob Frigg, Brunhilde Birgit Nilsson i Gunther Dietrich Fischer-Dieskau.

0: Moments d'òpera.
1: Tercer i darrer acte. Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera El capvespre dels déus de Wagner. Hem de situar-nos als boscos de la ribera del Rin, on les filles del Rin lamenten la pèrdua de l'or. Siegfried apareix separat de la seva partida de cacera. Les filles del Rin li demanen amb vehemència que torni l'anell al riu i així podrà evitar la seva maledicció, però ell ignora els seus vaticinis de disor. Les filles del Rin se'n van nedant i prediuen que Siegfried morirà i que la seva successora, una dama, els donarà un tracte més just. Siegfried es reuneix de nou amb els caçadors, incloent-hi Gunther i Hagen, mentre descansen, narra les aventures de la seva joventut. Hagen li dona a veure una poció que li fa tornar la memòria i llavors explica el descobriment de la dormida Brunhilde i com la va despertar amb un bes. De sobte, dos corps surten d'un arbust i en quedar-se mirant-los, Hagen el travessa per l'espatlla amb l'espasa. Els altres caçadors queden horroritzats i Hagen, amb calma, s'allunya de l'espessor del bosc. Siegfried mor, recreant-se en els seus records de Brunhilde. Wolfgang Wingasen és Siegfried.

0: El cos mort de Siegfried és transportat en una solemne marxa fúnebre, amb un seguici fúnebre, que estem escoltant ara mateix de fons. De nou, ens hem de situar al Palau dels Gibichungs. Gudrun espera el retorn de Siegfried, però arriba Hagen, encapçalat la processó fúnebre. Gudrun reacciona amb una gran desesperació en veure el seu promès mort. Gunther condemna l'assassinat de Siegfried a mans de Hagen, i aquest replica que Siegfried havia faltat a la seva paraula i reclama l'anell que Siegfried porta a la mà com a dret de conquesta. Quan Gunther el rebutja, Hagen l'ataca i l'assassina. Tanmateix, quan Hagen es dirigeix a arrabassar l'anell, la mà del difunt s'alça amenaçant i Hagen recula. Entrarà Brunhilde en escena i dona ordres perquè s'elevi una pira funerària al costat del riu i envia els corps de Wotan amb el seu amo perquè li portin les notícies tant de temps esperades. Agafa l'anell i es dirigeix a les filles del Rin, dient-los que l'agafin entre les cendres quan el foc hagi netejat en ell la maledicció. La pira està en flames. Brunhilde munta el seu cavall Grane i cavalca cap al foc. El que segueix és potser una de les escenes més difícils de realitzar per un director d'escena en la història de l'òpera. El foc s'enlaira mentre el Rin es desborda de la seva llera, portant les filles del Rin al damunt de les ones. Hagen desapareix entre les aigües. Les filles del Rin fugen nedant, havent recuperat l'anhelat anell. El Palau dels Gibichungs es col·lapsa. A mesura que les flames creixen en intensitat, el Valhalla comença a veure's al cel. Brillants flames també prenen el Palau dels Déus, en el qual hi podem veure els déus que van desapareixent a poc. Acte seguit, cau el taló. I aquest és el complex final de la complexa tetralogia de Richard Wagner, una obra mestra musical que hem repassat al llarg de les darreres setmanes i que podeu recuperar, ja ho sabeu, al web laxarxa.cat/òpera. Gràcies per l'atenció i fins a propera us deixem amb la impressionant Brunhilde de Birgit Nilsson.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Si no ets jutge professional, deixa de jutjar. Demostra que pots superar amb fets el que jutges amb paraules. I gaudeix del que ningú més t'ofereix ara per ara. Notaràs lo feliç que pots arribar a ser, per fi.
1: A la vida, fets no paraules. Gràcies.
2: Arriba l'acústica, Figueres es transforma i és que engolir més de 100.000 persones al centre de la ciutat no és un repte fàcil. Alguns l'esperen amb candeletes, d'altres en fugen. El cas és que atrau visitants de tot Catalunya i s'ha convertit en el festival de música en català més multitudinari. Filomena, Defcon 2, el duet de fusió tradicional Alosa, Buos, Pastora, La Fúmiga o Fades, un dels màxims exponents del queer català. Dissabte obre la tarda País de Xauxa, Carlota Giró, Joina, Max Navarro, per acabar la nit amb Sopa de Cabra, 31 Fam, des del País Valencià i arriba el projecte d'en Malifeta i ben a prop i jugant a casa a la Ludwig Band.
3: Tot se m'ha fet tan feliç de sobte.
2: Xavi Pasqual n'és el director.
4: I aquesta fusió del bon estat de salut del festival i el bon estat de salut de la música en català fan una simbiosi d'èxit.
2: Diumenge és el dia dels ressorgits Locomia i final de festa amb Orquestra Diversiones, que ja és un clàssic festiu de comiat dels de Calonja, amb boes, humor i reverència. A Figueres, 23a edició de l'acústica, fins diumenge.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Tu pots ser part del canvi.
9: Bona nit.
10: En el Vaticano, Radio Vila Sacra desde Buena Manana Temprano. Nano.